0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un enganyi. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las 5.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: teva veu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnada el dia abans, havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar

0: moment a hores d'ara parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Al vessant Besòs, al nus de la Trinitat, ara mateix ja circula molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C33 des de Montcada i Reixac, o la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat, doncs, deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP7 al punt de Barberà del Vallès en direcció a Tarragona, i també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció a Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 km de lentitud a la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps ens l'acosta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament, que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Ramon Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
7: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny

0: i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
2: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración.
1: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
3: Los delitos a los que se imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
1: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
4: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
6: Avui voldria fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
5: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
7: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Terradelles, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
8: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
0: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Thank you. Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
10: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
11: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
10: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
12: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rytas Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar Shermadini i Frank Guerra.
13: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
12: Els verdinegres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
0: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
14: La festa del Vila-sana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
15: I ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre, i hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
14: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatòria al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vila-sana, encara amb horari per determinar.
0: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. I arribarem a 8:15. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
16: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
17: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
16: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
18: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
19: La xarxa de comunicació. Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
20: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la o per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des de Llobregat, retencions des del Papiol i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques, només quatre boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamón Carvajal.
2: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
4: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
2: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
5: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
8: delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
6: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
9: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
10: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
11: Avui voldria fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
10: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat, després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
1: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i segons apunteu, en tot aquest temps, Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
12: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara, està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
1: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
12: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
12: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
1: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
12: Bon dia.
13: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
14: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
13: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
15: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de 2 rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
16: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
15: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
16: Nosaltres entenem que és com una prova pilot que podrem passar de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
15: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
16: Tot el desplegament de tot el sistema, la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim al riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també d'alguna manera potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs,
15: que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
17: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
18: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
1: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició la classificació de la Lliga F quan falten 2 jornades perquè finalitzi el campionat i ha arribat fins a les semifinals a la Copa.

0: El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendak, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: El Gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFES i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si vol el seu suport en els comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se li imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. En parlarem en uns instants amb el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil. A aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
3: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
2: Dels esports destaquem que el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars.

0: Però és que la pota nord, la D20, també va molt carregada, presenta una cua molt compacta, molt llarga, de més de 3 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. En canvi, a l'extrem sud parlaríem només, entre cometes, d'aturades intermitents, per exemple, l'autovia A2, uns 4 quilòmetres entre el Papiol, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez, que ens dius que ens anem enfilant cap a l'estiu, amb temperatures altes, entenc. Bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui ja estem guanyant alguns graus a aquesta hora del matí, graus que també guanyarem aquesta tarda, i serà com l'amor, que t'estimo més que ahir, però menys que demà. Doncs això és el que farà la temperatura també demà, divendres, dissabte. De fet, tocaran sostre en aquesta calor molt més destacable a finals d'aquesta setmana, i per tant un temps gairebé d'estiu. A hores d'ara, doncs, encara no és d'estiu, l'ambient és més aviat agradable o fresquet a les valls del Pirineu, i atenció perquè hem despertat amb força núvols a les comarques de Tarragona, hi ha boires i tot en alguns raconets de l'Ebre, també a la Catalunya central, o núvols un palet més atapeïts a hores d'ara a Girona, però s'han acabat les tempestes d'aquesta nit passada que han estat aparatoses en alguns racons del nord del país. Al matí ja diem anirà escalfant i la tarda ja tindrà temperatures que tocaran els 30 graus a l'ombra al Pla de Lleida, i a molts indrets del país ja tocant els 25, 26, 27 graus. Aquesta tarda gairebé ja sense tempestes, tot i que algun ruixat es resistirà a marxar a cavall del Ripollès, de la Garrotxa i de la banda més alta d'Osona, més o menys, on va ploure ahir al vespre. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
4: Va donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la imputació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. I ens n'informa la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José

0: Feliu Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
1: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
2: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: I més notícies del dia. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat dels quals anirà a reforçar la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
5: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
4: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar, però, són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. En parlem amb Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical dels professors de secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
3: Ho deia, qualifiqueu de presa de pèl la nova proposta que us ha fet arribar a Educació i, a més, exigiu formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda no anireu a la reunió. Això és així, eh?
6: Sí, efectivament. Nosaltres ja a la mesa de la setmana passada vam dir que si no hi havia una proposta amb cara i ulls, doncs nosaltres no vindríem a perdre el temps amb un acord que considerem que està mort des del principi, que la majoria de docents ha rebutjat, i que respecte a la proposta de la setmana passada és pràcticament la mateixa proposta, excepte algun petit complement de tutoria que diuen que estan afegint. Estem parlant de que podrien ser uns 10 o 20 euros. Evidentment això no satisfà cap de les nostres demandes. Nosaltres ja vam advertir que si aquesta situació continuava, perquè portem ja molts mesos i el departament coneix quines són les nostres reivindicacions, després de tots aquests mesos, si el departament segueix sense moure's d'aquest acord, doncs nosaltres exigiríem la dimissió. No veiem cap mena de proposta en el calendari tancat que la conselleria ens proposa per negociar, cap proposta que des de l'educació secundària nosaltres puguem agafar-nos per negociar. I no hi ha cap de les demandes que nosaltres tenim. Un augment salarial universal que sigui considerable, que vagi més enllà de l'acord amb Comissions i UGT. No hi ha cap proposta sobre el retorn del deute als sexenis, no hi ha cap proposta sobre les càtedres de secundària, que és un cost que està a punt d'extingir-se a Catalunya. Tampoc hi ha cap proposta sobre la qüestió fonamental dels currículums. No? Nosaltres demanem que hi hagi una reforma curricular. Quan parlo de currículums, perquè la gent m'entengui, em refereixo als plans d'estudi. No? Nosaltres plantegem que hi ha una necessitat de revisar els plans d'estudi, de com s'avalua els alumnes, com es passa de curs i s'obtenen les titulacions. Se'ns han tret en els darrers anys moltíssimes hores de les matèries que fem.
3: Ramiro.

0: Això no en vol parlar el departament.
1: Ramiro, per tant, i acabo, us desmarqueu de la unitat sindical? Si no esteu a la mesa, us quedeu sense veu directa. Com podeu condicionar els acords si us n'aparteu? Quina serà l'estratègia, doncs, que seguireu?
0: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats. De totes maneres, estem coordinats i treballem en una unitat d'acció per pressionar el departament, perquè al final volem les mateixes coses, no? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
0: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
3: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat en les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I a hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
4: Bon dia, Helena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família. Tres infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
5: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAD, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
4: Doncs com escolteu, aquí més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla, del fons NAD, el fons holandès que, com explicàvem, té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquest situació perquè, com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
1: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: A dos quarts de nou del matí us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
6: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.

0: Se prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
1: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià.

0: I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFES i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que totes dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau o la llum verda dels comuns que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Ho ha dit el Notícies en xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil.
2: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I a aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari. De fet, fa mitja hora aproximadament que ja està en dansa per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
3: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports, destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. De seguida us expliquem el tema de portada al voltant de l'acord de pressupostos que avui ha de ser ratificat a Madrid. Abans, però, tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, per explicar el que està passant ara de manera imminent, que s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls d'aquest cas. Què està passant ara exactament?
2: Efectivament, Helena, aquí a l'espera que arribi la comitiva judicial per produir aquest desnonament de Lolaia i la seva família. Tres fills menors d'edat, com deies, al bloc del carrer Buenos Aires, número 60. Prop d'una cinquantena de persones estan reivindicant i atrinxerades aquest edifici per evitar el desnonament, un fet que ja es va produir la setmana passada. També fa pocs minuts han arribat els agents de seguretat, més d'una vintena d'agents i sis furgons que han acordonat la zona i ens han fet allunyar-nos d'aquesta porta del bloc de pisos del carrer Buenos Aires, i hem pogut escoltar també la portaveu de sindicats de llogateres de Catalunya, Carme Alcarnazo, explicant quina és la situació de l'Olaia i la seva família.
3: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olaia, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAD, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: Doncs efectivament aquest gran tenidor New Amsterdam Development té altres edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Papallona i també el bloc de Sant Agustí, i continuen a l'espera de que es produeixi aquest intent de desnonament a l'Olaia i la seva família aquí al carrer de Buenos Aires número 60, com escolteu, amb diversos clams i aquests membres del sindicat de llogateres i diversos sindicats de la ciutat atrinxerats a la porta d'un edifici amb 20 habitatges que el propietari vol convertir en pisos de co-living pel mateix preu que ara costa un pis sencer, 6 habitacions. Es queixen també els sindicats que s'ha d'aplicar aquesta llei, que s'ha d'aprovar aquesta llei per regular els lloguers al Congrés.
1: Gràcies, Sílvia. Doncs aquí us deixem fent guàrdia, aviam què passa, que doncs depara l'actualitat i la realitat d'aquest desnonament. Gràcies, bon dia. I ara sí, entrem de ple en el tema de portada. Del pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on justament s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació que ens amplia ara Lamont Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: Però avui també estem molt pendents de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se le imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I la flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que seguien navegant ahir després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restant. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 d'aquests activistes han començat una vaga de fam com a protesta. I Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs. El curs vinent, més de la meitat dels quals aniran a reforçar la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
13: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també han arrencat a les 8 del dematí una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
14: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment davant del jutge i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
15: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar en llibertat i posteriorment la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I abans dels esports us expliquem que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
16: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
17: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
16: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
17: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa de l'abastament metropolità.
16: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
17: Tot el desplegament de tot el sistema, la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs, ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també d'alguna manera potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs,
16: que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: I avui obrim la plana esportiva parlant del Barça femení. Cristina Álvarez, molt bon dia.
18: Bon dia.
1: Que prepara la final de la Champions de dissabte contra el Lió a Oslo.
18: Sí, queden 3 dies per aquesta gran cita. Serà la 6a final consecutiva de les blaugranes que opten a guanyar el títol per quarta vegada. Aquests dies estan ultimant els preparatius abans de marxar demà mateix cap a Noruega. Ho faran amb els dubtes de dues jugadores destacades, Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i Graham Hunt, sent que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat per al repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no en tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
18: Mentrestant, el Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el tindrà de baixa 2 mesos. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
20: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
18: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà el millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la sèrie entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Es decideixen els títols i entre ells els de waterpolo els pròxims dies. N'anirem informant.
1: Doncs gràcies, Cristina. T'esperem demà.
18: Fins demà.
1: Que vagi bé.
18: Adéu.
1: I aquest punt del matí tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires a Barcelona, on de manera imminent s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i a la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia, de nou. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a retirar els manifestants per poder deixar pas a la comitiva judicial. És així?
2: Helena, sí.
0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
21: 90.7 FM. Molt bon dia, Cardeu,
22: capital del món.
23: Avui és dimecres 20 de maig de 2026.
22: I ja us podeu anar preparant per les temperatures que vindran.
23: Iuhu! Així que benvingudes totes al 590.
22: 90,
23: Infopodcast Cardedeu.
22: Va, Susana.
23: Va, què?
22: Va, seques.
23: Va, avui és el dia mundial de les abelles. Iuhu! També Santa Basilissa.
22: I tant. Aquesta no és la dolenta del Harry Potter a la cambra secreta?
23: Què dius?
22: Basilisco, no?
23: Què dius Basilisco? Basilissa.
22: Ah.
23: Tal dia com avui, però del 2003, presentava l'informatiu la Gemma Pasqual i ens explicava que s'havia organitzat una muscletada pel desastre del Prestige. I avui acabem dient buscar si gela per Sant Bernadí. Adeu al vi.
22: Va, i comencem explicant que Cardedeu, com totes i tots sabeu, acollirà del 22 al 25 de maig, és a dir, des de demà passat, la 41a edició de la Fira de Sant Isidre, una de les cites més destacades del calendari local i comarcal de tot el país, cas Ondena. Tal i com expliquen des de l'Ajuntament, Cardedeu es convertirà en un gran espai de trobada al voltant del món agrari, la gastronomia, la cultura, les tradicions i la innovació. Us esperem a tots, segur que, bé, hi haurà tanta gentada com sempre, més i tot perquè diuen que aquest dilluns serà festiu a molts llocs de Catalunya, així que segur que el dilluns, que normalment era un dia festiu local i estàvem només els del poble.
23: Malament, clar, dilluns ens trobàvem els de Cardedeu. Va, i avui també us expliquem que torna la comunalitat de Cardedeu.
22: Doncs sí, Susana, la comunitat torna a engegar motors i han explicat que trobarem entitats tant de les antigues de l'anterior edició com noves de cara a aquesta temporada, com són la Fresca, el Viver de Belllloc, Reduca, la Fanecada, Catzerola, Maràquim Bicicleta, espereu que agafo aire, Artijoc i nosaltres mateixos, Ràdio Televisió de Cardedeu. Així que tothom alerta perquè s'hi faran grans coses i petits gestos que fan coses molt enormes i que valdrà molt la pena.
23: Molt bé, va, i ara passem a l'horta.
24: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
22: Maria! No llaureu la terra! Afegiu compost al capdamunt. Si la llaureu, matareu cucs i de més organismes i assequeu també les terres més profundes, si ho feu. Així que, si la voleu tenir flonja, poseu cobertes vegetals i compost al llarg de tota la temporada.
23: Oi, te va! I avui és dimecres i passem a la secció del Porta a Porta i això vol dir que les blaves avui haureu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida.
22: Dimecres després.
23: I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs, Palau, Gatell i Estalvi.
22: I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifar, 10, en un poble com Cardedeu! I avui a les 8... No, i avui a les 7...
23: A la Biblioteca Marc de Vilalba, presentació del llibre Esqueixos arrelats, de les dones del dijous, a càrrec de Maica Massaguer i l'Assumpte Margenat.
22: I avui acabem el dia amb la cançó 8 de 9 de...
23: LP.
22: I amb això...
23: Feina feta, País arreglat i Cardedeu despert.
22: Us esperem de dilluns a divendres amb l'info... Infopodcast de 3 minuts, em desconcentro.
23: Per a ràdio al 90.7, per què? I els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble!
22: És que estic molt desconcentrat. Salut i poble, us veu a la societat i feu-vos sòcies!

0: Són les 9. Ràdio, música, podcast.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Nova jornada de vaga, però ara a les escoles Bressol i també nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. El conflicte continua obert i cada vegada evidencia més el desgast del sistema educatiu català. La consellera Esteu Niubó intenta reconduir les negociacions amb propostes com augmentar els salaris en 3 anys, millorar els complements de tutoria, incorporar més de 2.400 noves dotacions per a l'escola inclusiva, però els sindicats consideren que és insuficient i que mantenen les mobilitzacions. Les educadores del 0 a 3 denuncien sous baixos, excés de ràtios i precarietat laboral, cosa que també sentim amb l'altra part del sector educatiu. Reclamen més reconeixement i recorden que l'educació infantil és clau en el desenvolupament dels infants. També alerten de les diferències entre els centres municipals i privatitzats. Aquest ja sabeu que no és un conflicte puntual, és la tercera onada de vagues del curs i arriba després de mesos de protestes arreu de Catalunya. Alguns sindicats, com professors de secundària, ja n'hi participen en les reunions amb educació, un fet que demostra la manca de desconfiança amb el departament. Mentrestant, famílies, alumnes i professionals conviuen amb un sistema cada vegada més tensionat i el debat de fons continua sent el mateix. Quin model d'escola pública vol Catalunya i també quan està disposada a invertir-hi? És dimecres 20 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Emma Bassas i Judit Vila per parlar sobre la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu de Codines. I després l'Enric Rubio entrevistarà la Magalí de la Biblioteca de les Coses de la Comunalitat de Cardedeu. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori. Ja sabeu que això ho fa Ràdio Vic amb els solidaris. I avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Germanament Sense Fronteres, Ramon Bufí. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després parlarem sobre turisme. Avui en concret l'Isaac, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb David Verge, alcalde de Planoles, sobre el pas del Tour de França pel Ripollès i també les activitats que es faran i què suposarà turísticament pel municipi i la comarca. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits. Avui el farem amb l'Anna Roca, lletra ferida, que ens farà algunes recomanacions de lectures per tornar a començar amb l'hàbit de la lectura. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. El Col·legi del Roser de Sant Julià de Vilatorta es veu immers en una polèmica per la implantació de l'uniforme escolar que el centre aplicarà a partir del curs vinent. Tot i que hi ha un consens majoritari, un grup de famílies es va concentrar dilluns davant del col·legi per expressar el seu malestar amb la decisió i la falta de comunicació que hi ha hagut entre ambdues parts. Andreu Jiménez, del Nou FM.
2: Puntuals a les 5 de la tarda i coincidint amb la sortida dels alumnes del Roser, prop d'una vintena de pares va mostrar el seu desacord amb la implementació de l'uniforme que el centre ha presentat de cara al curs vinent. La manifestació duta a terme per un col·lectiu de pares independent, a l'AFA, reclamava que aquesta mesura s'hauria d'haver anunciat abans del període de preinscripció. Sentim a Lorenzo Proya.
3: El novembre se'ns va informar que hi hauria una implantació d'un uniforme en el col·legi a partir de l'any que ve i molts pares no hi estem d'acord i des del novembre hem buscat moltes formes de seure i intentar tenir una interlocució com una comunitat escolar hauria de tenir amb la titularitat i això no ha sigut possible fins ara i això ha sigut una mica l'últim pas que podíem fer.
2: També van denunciar manca de diàleg. L'AFA, davant d'aquesta situació, assegura haver tingut discrepàncies amb el centre. Més enllà de posicionar-se a favor o en contra de l'uniforme, reclamen poder mantenir un espai de comunicació amb la direcció. La presidenta de l'AFA, Judit Fontanet, ho explica.
4: L'AFA mai ha estat a favor ni en contra de l'uniforme. A més, dins l'AFA hi ha moltes opinions diverses sobre això, sempre s'han respectat totes. L'AFA tan sols ha volgut escoltar unes famílies que ens estaven demanant ser escoltades i ja està, i donar veu a aquestes famílies. A les que estan a favor, a les que estan en contra, al final l'AFA representem a tothom. Quan tanques el diàleg amb l'AFA, també l'estàs tancant amb totes les famílies, perquè repetim que l'AFA al final no deixem de ser el pont entre les famílies i l'escola. Som aquest portaveu, i si tu tanques la porta a aquest portaveu, o sigui, l'estàs tancant a tothom.
2: Des del centre recorden que la mesura ja s'havia anunciat amb anterioritat. En parla Mallol Sanauja, gerent.

0: el curs vinent, doncs, els alumnes del Roser portaran uniforme.
1: Abans que acabi aquest tercer trimestre lectiu, farem públic l'uniforme, que ja la direcció pedagògica del centre ja l'ha vist i ja també l'ha validat, i per tant el farem extensible a tota la comunitat educativa, el presentarem oficialment. El projecte va creixent, que mira més de 260 alumnes, i també el volem fer extensiu als nous alumnes del Roser, que al setembre, curs 26-27, doncs ja el portaran.
0: La implementació es farà de manera gradual segons les edats. Educació infantil es preveu un xandall amb calçat còmode. A cursos de primària s'introduiran polo, jersei, pantaló fosc i sabates, i a secundària el polo se substituirà per una camisa, mantenint la resta de peces.
2: Des d'aquest dilluns 18 de maig ja es poden sol·licitar les subvencions de la Generalitat per la rehabilitació d'habitatges en l'entorn rural. Es tracta d'un programa gestionat per l'Agència d'Habitatge de Catalunya que s'adreça a 590 municipis amb un objectiu clar: facilitar l'accés d'habitatge i lluitar contra el despoblament. El termini per presentar les sol·licituds està obert durant 4 mesos fins al 18 de setembre a l'Aia de Déu, una codinenca.
3: Aquesta primera convocatòria compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, tot i que el compromís del govern és obrir noves línies als pròxims anys fins a arribar als 20 milions. Els ajuts es dividiran en tres grans blocs segons el beneficiari. D'una banda, els propietaris particulars que arreglin una casa buida per ús propi o de familiars rebran entre el 10 i el 40% de la inversió, amb un topall d'entre 10.000 i 20.000 euros per habitatge. D'altra banda, si els pisos es destinen a lloguer assequible o habitatge cooperatiu durant un mínim de 10 anys, la subvenció s'enfila entre el 50 i el 80% del cost, amb un màxim d'entre 25.000 i 40.000 euros. Finalment, els ajuts també arriben als ajuntaments i entitats públiques que transformin edificis en desús en pisos de protecció oficial, amb subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge. Per poder rebre el finançament, les obres no poden haver començat abans de l'1 de gener del 2025. A més, el programa aplica criteris de discriminació positiva, oferint percentatges més elevats a les comarques amb un alt grau de ruralitat i als municipis declarats d'especial atenció. En el cas del Moianès, 7 dels 10 pobles de la comarca són municipis rurals d'atenció especial, i Calders es considera municipi rural. Només Castellterçol i Moià queden fora en tenir més de 2.000 habitants. Gallifa, el Vallès Occidental, també és declarat com un municipi rural d'atenció especial.
2: I la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura és segurament el projecte més debatut dels darrers anys. Aquest dimecres a la tarda, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà el ple per fer l'aprovació definitiva del projecte. Un tràmit clau al qual s'hi arriba després de resoldre les al·legacions i que permetrà fer l'adjudicació de l'obra. El grup del PSC, que es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte, ha fet públiques les seves al·legacions, Laia de Déu.
3: El PSC ha presentat un seguit d'al·legacions al projecte de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines. I és que els socialistes demanen, per exemple, que es mantinguin elements de la plaça actual com les moreres o els fanals. Laia Jordana és la regidora socialista a l'Ajuntament.
4: Creiem que amb el projecte s'ha d'aconseguir modernitzar-la i fer-la més accessible per tothom, però sense que es perdi la seva identitat. Per això hem demanat, entre d'altres, que es mantingui el tipus arbrat i els fanals emblemàtics. També opinem que abans d'executar l'obra s'ha de garantir al 100% la mobilitat per tothom.
3: La formació inicialment es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte de reforma de la plaça que ha redactat l'estudi ACPA, Ana Coelho, Paisatge i Arquitectura. El PSC, juntament amb Junts per Sant Feliu de Codines i Esquerra, ha estat una de les formacions que va recollir firmes per demanar una nova consulta sobre la reforma de la plaça. La resolució de les al·legacions es farà pública avui dimecres a la tarda amb el debat al ple que ha de permetre fer l'aprovació definitiva del projecte de reforma, el pas administratiu clau per poder adjudicar les obres.
2: L'exlendecari del País Basc, Íñigo Urkullu, va ser l'encarregat de tancar la jornada sobre economia catalana en un món en fractura, organitzades per la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Andreu Jiménez.
0: Una conversa entre Íñigo Urkullu, exlendecari del País Basc, i Pere Aragonès, expresident de la Generalitat, tancava dilluns a la tarda la jornada sobre l'economia catalana en un món en fractura. La sessió va posar en diàleg dues mirades complementàries que coincidien en la necessitat que Europa reforci la seva autonomia estratègica i la seva competitivitat davant un context global cada vegada més inestable. Sentim a Urkullu.
5: Europa se encuentra en un umbral histórico o afirma su papel como actor global capaz de influir en las reglas del juego, o corre el riesgo de quedar atrapada entre dinámicas geoestratégicas definidas por otros. Este es, por tanto, el marco en el que Europa debe repensar su posición en el mundo, reforzando su capacidad.

0: capacidad de acción autónoma, fortaleciendo la cohesión interna, renovando su contrato social y democrático y articulando un papel más activo en la configuración de un orden internacional que ya no puede darse por garantizado.
1: Aragonès situava entre les prioritats la transició energètica, l'electrificació i el reforç dels ecosistemes tecnològics propis. També alertava de tres grans reptes de futur: garantir la cohesió social, reduir la dependència energètica i incrementar les capacitats digitals i del govern de dades.
2: El gran repte és passar d'una dependència que Europa és estructural a una autonomia estratègica.
1: Per la seva banda, Urkullu situava aquests desafiaments en el marc europeu, apuntant que el continent es troba probablement en un dels moments d'inflexió més rellevants des de la Guerra Freda. Urkullu insistia en que la competitivitat europea dependrà directament de la seva fortalesa econòmica i de la seva capacitat de construir una economia resilient.
0: Solo una economía resiliente, innovadora y dinámica puede asegurar verdaderamente nuestra autonomía estratégica. La competitividad de Europa no es solo un objetivo económico, sino una lucha por edificar colectivamente nuestro futuro civilizado.
1: La jornada va servir per tancar un cicle de conferències impulsat per la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UBIC, que segons el degà Josep Burgalla tindrà continuïtat els pròxims anys amb la voluntat de consolidar Vic com un espai de reflexió sobre els grans reptes econòmics i socials del futur.
3: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha obert les seves portes un cop ha començat a caure el sol en el marc del Dia Internacional dels Museus, en unes jornades que han exhaurit les places Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, una cita que enguany ha posat el focus en els conflictes i les desigualtats latents amb el lema Museus unint un món dividit, destacant el potencial d'aquests espais per actuar com a ponts entre les divisions actuals, socials i geopolítiques. Els assistents han pogut gaudir d'una nit del museu una experiència molt diferent del que és habitual. Escoltem a Marta Núñez, responsable del Museu Arxiu Tomàs Balvei.
5: El visites d'una manera molt més calmada, molt més diferent, perquè ja ha passat el dia, ja has complert una mica amb les teves obligacions, si podem dir-ho d'alguna manera. Llavors, és una visita des d'un altre moment, i pensem que és bonic visitar-los de nit.
4: Durant la nit, Laura Llanelli, una de les artistes que formen part de l'exposició La síndrome de la gallina ponedora, ha protagonitzat A cau d'orella, una performance on ens convida a acostar-nos i escoltar-la de ben a prop. Escoltem-la.
6: Va sobre com el xiuxueig com a parla de proximitat, no? Igual ara amb la distància, amb la velocitat, el xiuxueig és una parla que necessita molta atenció. Llavors, a partir d'un text que vaig escriure sobre diversos conceptes, és una performance en la que xiuxuejo aquest text i el vaig solapant fins que la paraula perd el contingut i després torna a ella, com un viatge sonor.
4: Amb iniciatives com aquesta, el Museu Arxiu Tomàs Balvei es suma a la commemoració internacional reivindicant la cultura com un espai de trobada, diàleg i reflexió compartida. De fet, a través d'experiències poc habituals com aquesta nit al museu, l'equipament vol apropar l'art i el patrimoni a tots els públics i convertir la cultura en una eina per fomentar l'escola, l'escolta, la convivència i l'intercanvi d'idees.
3: Estia Benestar de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat una prova pilot de transport de cures per a la gent gran o amb mobilitat reduïda. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
7: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De casa al casal, rebatejat després com a Surt de casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
8: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar-ho una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entre mig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar a ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè, com sabem, tot això, les bases que canvien i bueno, no sabem com ho podrem continuar.
7: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
8: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això pues, suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular i, clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes darrere, a vegada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
7: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.
3: I Carme Anglada d'Ogassa és una de les persones beneficiàries d'aquest servei, Isaac.
7: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa i allà fa un munt d'activitats.
9: Surto de casa, mira, parlo amb gent, la casualitat aquesta. Després, aquí van venint gent i estic una mica aquí perquè jo, a part que jo tinc molta coneixença perquè, esclar, les compres, havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitats. M'estic una mica aquí i llavors puc veure les de dalt o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el ganxet perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
7: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rummy Cup. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els busos de la Teissa.
3: Il·lusions a taula, el sopar benèfic que organitza el Rotary Club Vic Osona ha recaptat aquest any 54.230 euros, amb una participació de més de 600 comensals entre empreses, associacions i persones. A títol individual de la comarca, la trobada va ser tot un èxit, Andreu.
1: 54.230 euros. Aquesta és la xifra que s'ha recaptat gràcies al sopar Il·lusions a taula que organitza el Rotary Club Vic Osona. L'esdeveniment es va celebrar divendres al recinte Firal al Sucre i va plegar més de 600 comensals, tots presents per contribuir a una causa benèfica. Aquest any els diners es destinaran a finançar la central dels oficis que s'està habilitant a la colònia Rossinyol. És un projecte educatiu per formar en oficis joves que han abandonat els estudis. La seva presidenta Alba Castanyer ho explica.
10: Si traiem aquests nanos del centre del que és la formació educativa arreglada i els hi donem l'opció de treballar amb les mans, d'aprendre un ofici, de trobar un què per viure, de fer-los veure que poden ser molt útils i molt bons treballant d'una manera diferent de la que estan acostumats. La majoria, per no dir que tots aquests nois i noies, aprenen un ofici, digui, sigui cuina, costurera, impremta, llauneria, el que sigui, on ells es trobin a gust, fotografia, art, on ells es trobin a gust, i llavors aquests nanos fan un canvi radical, agafen seguretat en ells mateixos i tiren endavant amb una vida més plena, que és el que hauríem de ser.
1: La valoració de la novena edició del sopar és molt positiva, perquè encara que la recaptació ha estat similar a la d'anys anteriors, la participació en les donacions sí que ha estat molt més elevada.
10: A nivell de recaudació econòmica estem als mateixos números, gairebé, però a nivell de participació hem tingut més donants que participants, i tot i així som 600 a sopar, eh? Vull dir que estem molt contents, però cert que o pel clima o per les agendes de la gent, nosaltres aquest any serem uns 600 i escaig a sopar, però a nivell de donacions econòmiques arribarem al que es va arribar fa dues edicions.
1: L'àpat va anar a càrrec de Jordi Arumí, amenitzat per una acompanyament musical, i en acabar la soprano Miriam Barquero va acabar de posar la cirereta al pastís a la trobada.
3: I enguany s'ha celebrat la cinquena edició de la Mostra de Ball de Cardedeu, la qual està emmarcada dins del Cardedeu Balla i el Dia Mundial de la Dansa. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: Així és, Ona. La jornada ha esdevingut una oportunitat per generar trobada i comunitat al voltant d'aquest art, sovint invisibilitzat per contra d'altres disciplines artístiques i que Cardedeu, any rere any, guanya més i més adeptes. Escoltem a Jordina Blanc, tècnica de cultura.
11: Ens trobàvem amb ganes de crear sinergies entre totes les entitats, col·lectius, escoles de dansa que a Cardedeu ballen. Era un acte que al voltant del Dia Mundial de la Dansa és una disciplina que cal acompanyar-la, tutoritzar-la amb totes les energies que des dels diferents àmbits puguem, perquè de manera natural es vagi creant aquesta trobada.
4: En la trobada d'enguany ha participat fins a 8 entitats diferents: l'Associació de Fibromialgia de Cardedeu, el grup de ball de gent gran de la Tèxtil Rase, Espai Vital Cardedeu, el MEC, Corro Loco Júnior, Afrodances, Los Pies Negros, Cardances i fins i tot la Lisbel Dance School, que han vingut des de Barcelona. Escoltem precisament a Lisbel Pitueli, presidenta d'aquesta última.
12: Mira, a mi una de les coses que més em motivava per crear això era ensenyar que la dansa existeix, perquè a vegades és com el cosí pobre de les arts, que aquí a Cardedeu hi ha molta dansa i fer-la més visible, que es vegin entre els grups, perquè a vegades un balla i es pensa que és únic en el món, i això és una manera de trobar-nos, fer sinergies, conèixer-nos uns als altres i veure que és una cosa intergeneracional, que veus que hi ha petits, mitjans, grans.
4: La mostra ha tornat a convertir els Pinatons en un espai de trobada intergeneracional i d'intercanvi cultural a través de la dansa. Amb estils i propostes molt diverses, les entitats participants han posat en valor el poder del ball com a eina d'expressió, cohesió i comunitat en una edició que consolida el creixement i l'arrelament del Cardedeu Balla al municipi.
3: I suspens cautelarment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga. La Federació Espanyola de Patinatge ho ha decidit davant la impugnació de Lloret al seu partit, que afecta de ple a l'ascens directe del Manlleu. Andreu Jiménez.
1: La Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat a primera hora d'aquesta tarda que suspèn cautelarment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga arran de la impugnació del Lloret en el seu partit contra el Mataró per alineació indeguda del seu porter titular. La mesura, que ja demanava el Lloret en el seu recurs, deixa pendent de resoldre la reclamació dels 3 punts i la victòria pel conjunt salvatà, que perjudicaria directament el Martinelli a Manlleu, que dissabte va celebrar el campionat de Lliga del seu grup i, en conseqüència, l'ascens directe a l'Hockey Lliga. La suspensió cautelar s'explica perquè, segons el calendari, el partit de play-off s'hauria de disputar aquest proper cap de setmana. A l'espera de resoldre el gruix del recurs i de quina serà la resolució final, ara mateix no se sap si el Lloret o el Manlleu qui l'haurà de jugar i, per tant, qui pujarà de forma directa a l'Hockey Lliga i que haurà de disputar aquest play-off per intentar pujar a la màxima competició espanyola de l'hoquei patins aquí.
3: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
3: I com sabeu, és moment de saludar un dia més al nostre Olicans, perquè sabem que aquesta setmana ha sigut una setmana on a poc les temperatures han anat pujant, però avui què passa?
14: Bon dia, benvinguts a la informació meteorològica d'aquest dimecres 20 de maig de 2026. Comencem amb un temps molt tranquil. Ja aviso que serà la tònica predominant els pròxims dies. Anirà per bastant llarg, sembla, aquest temps anticiclònic, molt tranquil i amb unes temperatures ara per sobre del que seria habitual. Per tant, molt tranquil·litat, molt sol, calor al migdia. En definitiva, un temps molt i molt pla, diguéssim pla, amb molt poques novetats. Avui ens han llevat amb unes temperatures mínimes més altes, també van pujant les temperatures mínimes i ja només fa una mica de fred a la zona del Pirineu, però sens dubte ja no són les temperatures baixes que teníem fa pocs dies. Es va consolidant l'anticicló de les Açores, es va apropant i això fa que les temperatures vagin pujant. Molt de sol durant tot el dia, només alguna nuvolada a la tarda, però molt poc important. No tindrem cap precipitació. I les temperatures màximes aniran pujant. Aniran pujant. Màximes avui hi ha moltes, entre els 25 i 26, poder fins i tot algun 27 graus a les zones més càlides. Per tant, aquesta calor que s'intensificarà una mica ja a primeres hores de la tarda i al migdia. Seran uns dies molt suaus, uns dies que la calor començarà a fer-se notar. Això és tot. Que disfruteu d'un gran dia, un dia molt tranquil i amb una calor ja moderada. Moltes gràcies, adeu.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
3: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquest canvi de la previsió meteorològica. Nosaltres avui a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Emma Bassas i Judit Vila. Perdoneu, per parlar sobre la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu de Codines, i després, com sempre, amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori. Això farà Ràdio Vic amb els Solidaris, i avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Germanament Sense Fronteres, en Ramon Bufí. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia, com sempre de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre turisme. Avui amb l'Isaac Muntades, on parlarem sobre la volta al Tour, però pel pas de Planoles. 3 minuts i tornem. Fins ara.
15: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: FM.cat. Anuncia't al 9FM.
1: La publicitat més eficaç.
0: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
4: Hola, Ona, bon dia.
3: Va, que estem a meitat de setmana ja, tenim el cap de setmana gairebé a tocar.
4: A tocar, ja olora dissabte, sí.
3: Exacte. Doncs va, explica'm, començarem per el diari de La Vanguardia, que hi ha a la seva portada
4: avui. Avui hi ha dos protagonistes i tot va una mica de successos, podríem dir. Tot està relacionat amb la justícia. El jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un exvicepresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions del govern i Venezuela. Sánchez surt en defensa seva i el Partit Popular rebutja la moció de censura que demana Vox. I la imatge destacada, doncs, Jonathan Andic, el fill de l'expresident de Mango, Isaac Andic, que va morir l'any 2024, segons a causa doncs, de caure per un barranc...
3: D'un accident
4: a la zona de Montserrat, i ahir doncs, va ser acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. Ara bé, Jonathan Andic va ingressar a la presó, però en poca estona va sortir-ne d'ella al pagar la fiança, que era d'un milió d'euros.
3: Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
4: Que igual, utilitza la mateixa estructura que La Vanguardia. Titular, fa cas a Zapatero, que diu: Zapatero, imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències, el jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'exvicepresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra. I la imatge, doncs, la mateixa que veiem, una de les que també van ser... doncs molt visibles ahir, que és l'hereu de Mango acusat de matar el seu pare i se'l veu acompanyat de dos Mossos d'Esquadra amb les mans emmanillades i ingressant a la presó, malgrat que després, com també hem dit ara, va sortir al pagar la fiança d'un milió d'euros i ara mateix està en llibertat provisional.
3: Seguim per la portada del periòdico, que segueix per la mateixa línia.
4: Així és, el titular. El jutge investiga Zapatero per el cobrament de comissions. L'Audiència Nacional veu indicis de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. I a la imatge doncs, es veuen d'esquenes a Illa i Junqueras, doncs, després d'aquest pacte per als pressupostos de la Generalitat, on ara falta acabar-los de lligar amb els comuns. I en menor mesura també el periòdico destaca que el fill d'Isaac Andic va ser empresonat com a principal... és l'únic sospitós que hi ha com en aquest cas, i el que llegim és Jonathan Andic en llibertat amb fiança investigat per l'homicidi.
3: Andreu, aquest repàs de portades dels diaris catalans parla del Punt avui.
4: Virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic disparen el risc pandèmic. Ja ho veiem, que el Punt avui, el seu tema principal en portada, no fa referència a Zapatero ni als pressupostos
3: o al cas de Jonathan Andic.
4: Però és un tema d'actualitat pura i dura, ja que fins fa uns dies tots els mitjans obrien els seus noticiaris amb el tema de l'antivirus. Per tant, és un tema també de
3: l'actualitat recent. Doncs Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País, que tots aniran per la mateixa línia.
4: Titular clar: Zapatero imputat. L'Audiència atribueix a l'excap del govern tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La investigació sosté que l'exdirigent socialista va cobrar gairebé 2 milions a través de la trama. El jutge li imposa a la creació d'una societat a Dubai per canalitzar el cobrament de les comissions. I a la imatge doncs es veu a Zapatero on se'l veu donant explicacions a causa d'un vídeo que va difondre ahir a causa d'aquesta imputació per aquest cas. Per tant, bé, ja veurem com evoluciona tot i ara passem als diaris conservadors, Ona, que aquí segurament seran més... més contundents i més durs.
3: Comencem per El Mundo, Andreu.
4: Casat, el comissionista internacional Zapatero. El jutge l'imputa de ser el vèrtex d'una trama organitzada per enriquir i rescatar Plus Ultra. La xarxa corrupta va actuar a Espanya i a Venezuela, Xina i els Emirats amb or, petroli i divises. L'expresident i les seves filles van ingressar almenys 2 milions i ell va aconseguir crear societats de offshore, perdoneu. I bé, la justícia doncs l'investiga per primera vegada un exvicepresident per corrupció, això és el que destaca la portada del Mundo, i la imatge és una captura d'aquest vídeo que va publicar ahir l'expresident a les xarxes. I també aquí al Mundo doncs destacant el cas d'Isaac Andic, on es veu el fill emmanillat ahir entrant a la presó, i la seva obsessió per als diners i tres visites al lloc de la caiguda acorralen a Jonathan, que això són els indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. Tres visites abans en el mateix lloc on es va cometre el suposat crim, perquè encara hem de parlar de suposat, i que també a l'obsessió per als diners i d'aconseguir l'herència del seu pare, que evidentment era milionària, la cinquena fortuna a l'estat espanyol, doncs sumant i lleguen caps porta a pensar que no va ser un accident, sinó que un crim.
3: Doncs, Andreu, seguim per la raó.
4: Zapatero i unes declaracions seves d'aquest vídeo que va publicar i són el titular de la raó. Mai vaig agafar ninguna gestió per al rescat de Plus Ultra. El jutge situa l'ex-president al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències que va desbloquejar. L'exlíder del PSOE va difondre un vídeo en la seva defensa i recalca que els seus treballs estan tots declarats. I la imatge és la mateixa, ahir durant aquest vídeo que va publicar.
3: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC. Una portada molt contundent.
4: Molt contundent i una tipografia molt gran perquè tothom sàpiga el que passa.
3: Zapatero... Sembla gairebé, un moment, Andreu, sembla gairebé les típiques imatges de es busca un criminal.
4: Sí, de fet sí. És per on va la intenció d'aquesta portada avui de l'ABC. Zapatero va liderar una trama criminal. El jutge l'imputa després d'investigar la Fiscalia i la UDF, Organització Delictiva de Tràfic d'Influències i Falsedat, documental pel blanqueig de capitals a Plus Ultra. Va utilitzar la seva secretaria per crear una societat fantasma a Dubai per canalitzar fons. Va manar al seu soci pressionar en el nom al comitè de la SEPI que hauria aprovar el rescat. I a la imatge doncs és Zapatero, que va assegurar ahir que mai ha realitzat ninguna gestió en relació del rescat de Plus Ultra.
3: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
4: Fins ara, bona.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 7 minuts de 9:45. I avui a l'entrevista parlarem sobre arts escèniques, d'aquelles que es fan al carrer, que són populars i que costen el teatre, la dansa i tot tipus d'art a tothom. I ho farem amb Emma Bassas i Judit Vidal, organitzadores del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu, que enguany arriba a la seva 8a edició. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
5: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, ara ja tinc aquí a la Emma i a la Judit. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí.
6: A tu, per convidar-nos.
5: Bé, com esteu?
6: Bueno, nervioses o bé? No, estem bé.
5: Estem nervioses? Tot alhora, una mica?
6: Estem contentes.
5: Vale, clar, arribeu a la 8a edició d'aquest Festival d'Arts Escèniques del Ganxo. Expliqueu-me una mica què li espera al públic en aquesta 8a edició.
6: Va, Judit, tu?
7: Bueno, és una 8a edició que ens sembla que és com bastant complerta en quant a diferents tipus d'arts escèniques, en realitat, i amb un plat de tarda bastant potent, crec, no?
6: Sí, el Ganxo ens agrada que el públic pugui veure pues això, diferents tipus d'arts escèniques, no? Des del circ, clown, dansa, què més tenim aquesta edició? Bueno, varietat d'arts escèniques.
7: I és molt participatiu. Pensem que les activitats de matí sempre les enfoquem com més a primera infància o més públic familiar.
6: Sí, més petitons.
7: Tot i que, evidentment, tot el dia és per tots els públics, sobretot això, públic familiar, però per tots els públics. Però aquest any al matí és com bastant centrat en més petits i amb una participació abans de migdia bastant xula a nivell de dansa perquè s'animin les famílies des de grans i avis i nens. molt xulo. I la tarda intensa, tenim una programació de circ i clown bastant potent.
5: I com ho feu? Vull dir, clar, m'esteu parlant de dansa, de circ, de clown, de teatre. Com és gestionar tot això? Perquè al final tot passa al carrer.
6: Sí,
5: I també com escolliu o com... O us arriben a vosaltres les propostes?
7: És molt divertit perquè ara ja ens arriben les propostes. De fet, la veu de que el ganxo funciona i de que el ganxo ja fa 8 anys que corre va entrar a les companyies i ens van arribar moltes propostes molt interessants i llavors és molt xulo veure com al principi que la nostra feina era buscar, ara les coses arriben i podem triar entre un munt de propostes molt interessants.
6: Sí, no fem convocatòria oberta nosaltres, sinó que com que ens dediquem també en el món del teatre i anem a veure fires i estem també en altres llocs on hi ha companyies, també veiem doncs, molts espectacles i el ganxo ja ressona el que diu la Judit, i llavors entre que veiem o ens envien o això, doncs anem triant. Ara és més difícil,
7: sí,
6: eh?
7: Sí, perquè ara hi ha molta oferta en realitat.
6: Sí, hi ha molts espectacles i molt xulos tots. Sí. I els espais, bueno, Sant Feliu el que no té són molts terres plans i grans.
5: Sí,
6: i llavors, clar, moltes companyies necessiten doncs, un terra llis, gran, sense... I això ens costa per trobar espais a Sant Feliu. Llavors també ens adaptem entre les propostes, busquem propostes que càpiguen els espais, espais que puguin quedar les propostes, no sé, és tot un puzzle, no? Que sí, durant que tot l'any anem...
7: Que els recorreguts dins del poble siguin interessants, ara portem un temps que estem bastant centrades en un espai principal que és a Can Xifreda, perquè és un espai que ens possibilita tenir zones a prop que ens funcionen per aquestes característiques.
6: I hi ha ombra, perquè també ara la maig ja fa caloreta.
5: Sí, cert.
6: Sí, llavors fem servir molt sovint el Gurugú últimament i ens n'anem a baix també a l'Skate, que és una zona plana.
5: Plana.
6: De fet, hauríem de fer tot a l'Skate.
7: I l'altre és que, com que cada vegada hi ha més públic, també necessitem espais que hi càpiga aquest públic i que pugui veure els espectacles en condicions. I llavors, bueno, hem d'anar com intentant quadricular tot aquest puzzle de peces.
6: Sí. Sempre ens centrem una mica en el centre del poble, eh? Tampoc ens n'anem molt lluny perquè tampoc hi ha els espais...
7: Però havíem usat el pati de Can Buixó, justament.
6: Can Buixó,
7: i ara no hi cabríem, a Can Buixó.
6: No.
5: I clar, jo, una de les preguntes que em faig és com és d'important que hi hagi festivals, ja no només aquí a Sant Feliu, que també, però com és que d'important que hi hagi festivals d'arts escèniques al carrer que siguin populars i accessibles per tothom?
6: Super important.
7: Descentralitzar la cultura és important. I sortir de Barcelona per veure coses interessants és important.
6: Sí.
7: I aquest és un dels nostres principals eixos, també, no? Que la cultura arribi, cultura de qualitat i espectacles que potser no veuríem si no anéssim més enllà de Sant Feliu.
6: I ara hi ha molts pobles, que està fent aquest tipus de festival. Nosaltres també ens vam ajuntar amb el Giracirc
7: i amb
6: el Pixet de Riure del Pens i el Giracirc d'aquí Collsospina, doncs això per crear una mica més xarxa, més que hi ha molts pobles i poder compartir companyies o maneres de fer, no?
7: És important tant pel públic com per les companyies mateixes també, perquè al final que contra més circuit de festivals hi hagi, més possibilitat de mostrar els seus espectacles, no?
6: Clar, i que et vegi públic diferent.
5: I jo em pregunto, clar, 8 anys del Festival Ganxo, 9 en pandèmia, sense comptar, seria 9, però hi ha pandèmia pel mig. Us esperàveu portar 8 edicions en aquella primera edició?
6: No, mai ho hem pensat, no?
7: No,
6: jo crec que no. Anem fent. Sí, igual arribarà veient i... Sí,
7: la veritat és que per mi és molt xulo que continua sent una cosa entre dues amigues que anem fent i que l'Ajuntament ens hi ajuda i que el tirem endavant amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que la primera vegada, que no s'ha convertit en una cosa de com institucionalitzada,
6: sí,
7: diguéssim.
6: Com de feina, no?
7: Sí.
6: Sí.
7: Continua tenint aquest aire.
6: I sí que cada cop hi ha més gent, però jo crec que el ganxo és xulo perquè encara té aquesta cosa íntima, no? Aquesta cosa que no és un festival molt gran, i això és ideal.
5: Clar, em dèieu, no, que encara no és un festival molt gran. És que jo em pregunto també, com ha evolucionat Sí, quina és l'evolució que vosaltres trobeu com a organitzadores del, del ganxo des del primer fins i tots aquests anys que han anat passant 8/9?
6: Com?
5: L'evolució que ha tingut el festival ganxo des dels inicis fins ara, què ha canviat, què heu notat diferent?
6: És que no ha canviat gaire, no? Ha canviat el públic.
7: Ha canviat el públic, a sí. Nivell d'essència i d'estructura i de...
6: És el mateix,
7: però sí que potser hi ha anys que intentem anar posant com companyies una mica més... Va, aquesta que...
6: Sí, o de que té més nom, sí. O...
7: Però en realitat és el mateix, és el públic que ha variat molt. Vull dir que cada vegada ve més gent que dius aquesta gent no està...
6: Sí, que no coneixem. Sí,
5: vale.
6: Sí. Clar, al principi sabies les famílies, o sigui, coneixies una mica la gent.
7: Sí, però ara, cada vegada sí. Que tenim 300 persones de públic i que va un augment i és molt xulo veure com creix.
6: Sí, i és això, anant a quan ens movem per feina nostra de fora i el ganxo! O sigui que dius, ostres, ja va tenint el seu...
7: Sí.
6: Però bueno, tampoc volíem morir d'èxit, no?
7: No, vull dir que ens sembla que...
6: Està bé així.
5: Així
6: està bé.
7: Sí, és xula la mida que té.
6: Sí.
7: Permet disfrutar a tothom, nosaltres com a organitzadores i el públic també, perquè al final també, com que els espais és el que dèiem, que tampoc no són tan grans, el públic pot veure i tot és com molt proper, molt familiar, és com un dia molt, molt festiu.
6: I les infraestructures del poble, no? També sí. Que l'Ajuntament... quan munta tot, vull dir que si hagués desbordés,
7: es complicaria
6: sí. Tot una mica.
7: Treballem amb voluntaris del poble també, que fan de regidors d'espai, i també comptar amb aquesta possibilitat és molt interessant, i si es fes molt gran això potser també es modificaria, i en canvi és una part bastant essencial.
6: Sí, és molt xulo, és molt...
5: Clar, ja per anar tancant, jo... tinc, o sigui, no, m'heu explicat la programació, però quin és... un espectacle que aquest any justament, per exemple, us cridi l'atenció o que hagueu pensat uau, amb això la gent que vingui al·lucinarà o s'endurà.
6: Jo és que crec que ens agrada, és que tots són
5: sí.
6: O sigui,
5: sí.
6: no sé
7: tots són molt...
6: Clar, tot tenen lo seu. Igual sí. Pots dir, uau, és que jo què sé, és que aquest, uau, no? Té una estructura, però...
7: Que bueno. Té una estructura aquest any molt diferent del que hem fet fins ara.
6: Això sí, vale. Sí, a la Còrcoles, que ella fa...
7: Es fa funambulisme.
6: Funambulisme, i llavors... És molt uau.
7: Serà una mica impressionant, sí. Però és veritat que al final tots tenen...
6: Exacte.
7: Algun punt que és interessant. De fet, fins i tot aquest any tenim una companyia que ve a portar el seu espectacle en creació i ens el ve oferir per fer una prova. Vull dir que no és un espectacle acabat,
6: sí,
7: però tenen
6: teatre.
7: Ganes de provar-ho en un festival i els tenim aquí.
6: Tenim pallassos com el Rompi Records, l'Abraham, i les cacofòniques ens faran a l'inici també d'animació i despertar el poble. Tenim dansa amb la Sia Moveo.
7: Sí, que en aquest cas és participatiu. Moltes ganes de que us hi animeu.
6: Palanca, amb el Ciat al Palo, que sí. També no ho hem portat mai,
7: no,
6: un espectacle
7: no,
6: així.
7: No, aquest tipus de circ encara no ha arribat. Tenim la Breaking Broken, que aquesta és una actriu, ella és anglesa.
6: L'Amèlia, sí, l'Amèlia ha estat a Festivalots,
7: Sí. Fa circ amb Maros, interessant.
5: Sí, hi ha propostes per tothom.
6: Exacte.
5: I per triar i remenar.
6: Sí, sí.
5: El que estic veient.
6: Tenim el Dudu, que el Dudu Arnalot, que fa Forat, que també ha guanyat un premi recentment. I Hegmo, que és més per petitons, però per tota la família.
7: Sí.
6: Tenim de tot. I food trucks, espais de food trucks al Xifreda.
7: Aquest any afegim una food truck nova.
6: Afegim
7: una food truck de gelats i batuts i smoothies, així, per anar passant la tarda i la caloreta. Així.
5: Exacte, que va molt bé. I ja per acabar... el públic que vingui, què voleu que s'endugui d'aquest festival?
7: Que s'endugui...
6: Que s'enamori, no?
7: Sí,
6: de l'art.
7: Que s'enamori de l'art, sí. Que s'endugui aquesta màgia que té passar un dia de cultura envoltats de comunitat.
6: Sí, no? Tot gratuït, que camines, veus espectacles en espais doncs que potser no són convencionals, no?
7: Compartir el dia de festa cultural, al final, que ho deixin.
5: Doncs Emma, Judit, moltíssimes gràcies. Em quedo amb aquesta frase de gaudir de l'art gratuïtament al carrer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me aquest matí aquí a Ona Codinenca i al Territori 17. Espero de debò que vagi molt bé el Festival del Ganxo, que es farà el 30 de maig.
6: Això no ho hem dit, eh?
5: El 30 de maig aquí a Sant Feliu de Codines. Sí. Així que moltíssimes ganes de veure'l i que el gaudiu i que tothom el pugui gaudir.
6: Va, veniu, gràcies.
7: Merci. Thank you.
3: 4 minuts de 3 quarts a 10 del matí.

0: Incorporar els animals a les teràpies, i el cavall no és només un dels animals preferits de molta gent, sinó que és un dels més adients per a aquest tipus d'activitat, no, Enric Rubio?
1: Així és, Ona.
2: I és que, si us dic equinoteràpia, ja no és un terme desconegut per ningú, com passava fa poc més d'una dècada. I és per això que avui volem parlar amb una cardedeuenca, la Joana Puig, de Maya Equinoteràpia, terapeuta ocupacional, que, tot i ser molt jove, ja porta una pila d'anys treballant colze a colze amb aquest noble animal, perquè ens expliqui tots els detalls de la seva feina i dels beneficis que aporta a tothom. Fins i tot a la tercera edat, ja ho veureu. Molt bon dia, Joana, i moltes gràcies per rebre'ns a casa teva, o millor dit, a casa vostra, ja que no estem sols aquí. Com estàs?
3: Molt bé, bon dia, Enric. Moltes gràcies per venir.
2: En primer lloc, qui ens acompanya? Com es diuen i qui són aquests cavalls o eugues que tenim aquí al costat?
3: Doncs mira, aquí tenim 7 cavalls, tenim 2 cavalls i 5 eugues. Tenim per una banda l'Àrtrax, que és aquest d'aquí tan gros. Llavors tenim la Daisy, que és aquest poni més petitonet que viu amb l'Àrtrax. En aquest altre tancat d'aquí tenim 3 eugues, que són la Lluna, la Blanca i la Tinker. I més enllà hi ha el Tom i la Negrita.
2: No són pocs.
3: No són pocs, no.
2: Això porta feina, segur que t'ho estimes moltíssim, però porta feina, eh?
3: Sí, moltíssima, perquè clar, a banda de fer sessions d'equinoteràpia, els cavalls mengen, fan caques, se'ls ha de posar un munt de coses, vaja.
2: Que sou una mica especialistes en tot, jo crec, que també quan us dediqueu a això, també a veterinària, en part. Una pregunta per la que sempre m'agrada començar, Joana, és pels inicis de tot plegat. Com vas sentir que els cavalls eren la teva vida, o una part de la teva vida? I és que, pels que no coneguin la Joana, és una d'aquelles persones que està molt i molt activa dins del teixit associatiu de Cardedeu, d'aquestes persones que dius, no sé quant de temps.
3: Doncs mira, jo de fet, quan vaig acabar batxillerat, vaig decidir que faria dret. I jo vaig estudiar dret, vaig acabar la carrera, i quan vaig acabar vaig dir, vale, ostres, no m'ha acabat de convèncer.
2: Vaig a un lloc completament oposat.
3: Totalment. Llavors no he acabat de convèncer, no sabia massa bé què fer, i el que sí que tenia clar és que des de ben petita que jo estava envoltada de cavalls, estava cantant, muntant, i m'agradava moltíssim, i vaig pensar, ostres, doncs potser puc mirar a combinar una de les meves grans passions, que és el cavall, amb una part com més de, hi vaig pensar, com més de monitoratge, més d'ajudar els altres, i llavors vaig veure que fer un postgrau de teràpia assistida amb cavalls aquí a l'Autònoma, i vaig dir, doncs vinga, va, som-hi, vaig a fer aquest postgrau. I jo vaig fer aquest postgrau, em va agradar moltíssim, era un any doncs, que t'explicaven com funcionava doncs, la relació i el vincle amb el cavall per tal de treballar diversos objectius, ja fossin a nivell físic, a nivell cognitiu, a nivell conductual, i quan vaig acabar el postgrau vaig dir, doncs vinga, va, som-hi, anem a muntar algú per fer equinoteràpia. Aleshores, paral·lelament, quan vaig començar com el projecte de Maya, vaig decidir començar la carrera de teràpia ocupacional, la qual també ja vaig acabar, i bueno, per tal de formar-me una miqueta més, perquè al final venia de la branca del dret, jo diguéssim.
2: Ja bé que ens hagis explicat això, perquè volia preguntar com era la formació, no, en aquest àmbit, perquè ara segurament tenim aquestes opcions, però fins fa no massa segur que era un camp molt, molt, molt verge. Com van ser les teves primeres passes com a equinoterapeuta o terapeuta ocupacional?
3: Doncs jo me'n recordo que ho vaig passar una miqueta malament.
2: En casa d'Herrero, no?
3: Sí, exacte, com bé dius, no està massa legalitzat, no?, sobre quin ha de ser el camí a seguir. O sigui, diguéssim que tu tens clar que si vols ser metge has d'estudiar medicina, i que si vols fer de fisio has d'estudiar fisioteràpia, però al final quan vols ser equinoterapeuta, bueno, no existeix una carrera com a tal, hi ha molts cursos, hi ha postgraus, hi ha màsters de teràpia assistida amb animals, i una assignatura és amb cavalls, i no saps massa bé doncs, quin camí has de seguir. I tampoc, per tant, no hi ha com un temari de dir, ostres,
2: estipulat, no? ABC,
3: exacte, sinó que tothom al final, depèn del que hagis fet, doncs seràs un tipus d'equinoterapeuta o tindràs una altra metodologia. També al final doncs és diferent si ets equinoterapeuta però de base tens una carrera més física com ara fisio, o si vens de base de teràpia ocupacional, o si tens psicologia. I per tant jo em vaig trobar una miqueta que jo varia de la branca del dret, jo no havia fet mai res de l'àmbit de
2: la salut. Com aplico les lleis de...
3: Clar, jo vaig fer una miqueta, a més, clar, jo vaig acabar aquest postgrau que m'ho vaig passar molt bé, va ser molt xulo, però sí que al final doncs jo crec que si vens d'una altra carrera en treus molt més profit, però jo venia de dret i clar, acabo el postgrau i em diuen, molt bé, ets equinoterapeuta, pots començar. I vaig dir, uah, que xulo. I just uns amics obrien un restaurant rural i em van dir, ostres, que guai, porta aquí un parell de cavalls, que serà molt xulo. I els vaig dir, ostres, doncs vale, però puc fer sessions d'equinoteràpia? I sí, que guai, que seria, que xulo.
2: Una mica sinergia, no?
3: Sí, exacte. I llavors, ja per començar, me'n recordo que em vaig mudar cap allà al febrer amb un parell de cavalls i al març tancaven per Covid.
1: Patam! Tot anirà bé.
3: Bueno, llavors, em va servir també, t'he de dir, per poder anar començant la carrera de teràpia ocupacional, perquè recordo la primera persona que va venir amb autisme, que jo ho vaig passar fatal. Però fatal de dir, uau, allà em vaig adonar compte de, ok, jo he fet un postgrau de quinoteràpia, potser soc quinoterapeuta, però jo no
1: ara
3: sé.
1: Ara comença la feina, no?
3: Clar, clar, jo vaig dir, ostres, jo puc dedicar-me a fer, en tot cas, equitació adaptada, però jo no és el que vull fer. Jo vull tenir una metodologia, una manera d'intervenir que tingui sentit i coherència, que tu puguis sortir d'allà dient, estem anant a treballar uns objectius. Que no sigui, ostres, ve gent amb autisme i venen aquí a passar-s'ho bé, a muntar cavall, i òbviament, com que he fet un postgrau, tinc una sensibilitat, una manera de treballar que els hi pot anar bé. No, que sigui, jo no volia això, jo volia un, no, hem de treballar uns objectius. I allà va ser on les primeres persones que van venir amb autisme, jo, bueno, em tremolaven les cames a dir, merda, no sé si estic anant a treballar algo concret, no? I em sentia una miqueta, bueno, una miqueta impostora, no? Allà enmig, a dir, ostres, no sé si puc estar dient que estic fent equinoteràpia. I llavors d'aquí va ser quan vaig dir, no, he de buscar una carrera que em permeti tenir una metodologia.
1: Curiosament, sempre que s'intenten fer les coses molt, molt ben fetes, sempre hi ha com aquest síndrome de l'impostor, no?
3: Sí,
1: que no s'hauria de tenir moltes vegades, però sí. S'ha de dir que venies del dret, però tens un llarg bagatge a nivell associatiu i laboral també,
3: sí,
1: en monitoratge, també, que això que ho sabem. Per què un cavall i no un gos o un gat o vaques, per exemple? Segur que cada animal aporta els seus beneficis, n'estem convençuts, però què trobem en aquest animal, de fet, apreciat i estimat a nivell mundial, podríem dir, per totes les cultures i inclús religions, podríem dir?
3: Jo, clar, jo a nivell personal, o sigui, al final, jo quan explico que faig la quinoteràpia, a vegades a mi molta gent em pregunta, mira, escolta, que he vist un documental, he vist que la quinoteràpia funciona superbé, m'agradaria venir amb el meu fill o filla. I jo al final el que explico sempre és, ostres, vale, al teu fill o filla li interessen els cavalls, li agraden, sent algun tipus de curiositat, llavors la gent em diu, no, i dic, ah, i què li agrada? Em diuen, ah, li encanta tocar la bateria, li encanta la guitarra, i dic, doncs apunteu-lo a fer musicoteràpia.
1: I de per la música,
3: clar. Exacte, llavors per mi el tema de per què els cavalls, a mi em funciona molt bé parlar de que cada una de les persones tenim una motivació, i que si el que et motiva, si el que t'estira, el que et fa sortir del llit, el que et fa tenir ganes de treballar, són els cavalls, al món rural, endavant, doncs anem a mirar de fer quinoteràpia.
1: No apretis per una part que potser està erma, no, dins de cadascú, com els diferents tipus d'intel·ligència, etc.
3: Exacte, llavors per mi el cavall funciona com a element motivador. Llavors estem a banda, no? Òbviament, amb el cavall com a element motivador pots treure'n moltes cosetes. Al final és un animal molt gros que et permet, doncs, sobretot a nivell conductual. No és el mateix una persona que vingui amb agressivitat o que vingui, doncs, amb temes comunicatius, treballar amb altres persones o treballar amb uns cavalls que són molt grossos, que generen molt de respecte, que a vegades imposen, que generen certa por i que, per tant, vulguis que no, et fan estar molt presents en el moment que estàs treballant, perquè no et permets despistar-te, no? Quan estàs amb un sentit d'alerta activat, perquè, ui, que tinc un animal molt gros al meu costat.
1: Tots els sentits a punt allà, sí.
3: Exacte, llavors, òbviament, pots treure moltes cosetes, els cavalls també són molt sensibles i al final, així com els gossos, jo tinc gos, i m'encanten, però així com els gossos sí que són molt lleials, no? De dir, ostres, tu li pots fotre un crit a un gos i si és el teu gos vindrà i tu li donaràs una miqueta de pa, una miqueta de qualsevol cosa i el gos estarà content. I quan arribes a casa el gos sempre està content de veure't.
1: El cavall...
3: El cavall no. Tu arribes a veure els cavalls, estàs de mal humor, estàs enfadat i el cavall no et ve a veure. El cavall se'n va. Volguem dir, jo no vull aquests problemes. I en canvi el contrari, no? Quan estàs amb calma, estàs amb tranquil·litat, ostres, tu estàs allà, vas veure els cavalls venen. I això és una cosa que a vegades no es creu, i costa molt d'explicar-ho. La gent diu, ostres, i com és això? Per què? Dic, doncs no ho sé.
1: Però és així. De fet, potser podríem dir que com aquest vincle, no?, que hi ha amb els gossos, a vegades és com més dogmàtic, no? És més
3: sí.
1: Hi ha amb els cavalls, és un vincle molt profund, realment, i que només coneix qui ha treballat o qui ha estat i que costa d'explicar, no?
3: Sí, una mica.
1: Quin tipus de teràpies i o activitats dus a terme? Perquè trobem dos grans pilars dins de la teva web, podem veure, diverses subcategories també, ja que t'he preguntat molt per la quinoteràpia, però no pel coaching, que també és una part fonamental que treballes, oi?
3: Clar, jo sobretot faig quinoteràpia, però en el moment que vaig decidir tirar endavant el projecte de Maya, jo em vaig plantejar, ostres, doncs què volia, no, aconseguir amb Maya. Jo em vaig plantejar dues coses principals. Per una banda vaig dir, vull intentar aconseguir que la quinoteràpia estigui a l'abast de tothom i per tant que tothom se'n pugui beneficiar de les teràpies assistides amb cavalls. I per altra banda també el que volia aconseguir era, doncs, mirar de fer arribar coneixements sobre el món dels èquids, sobre el món dels cavalls, i que per tant la gent comencés a entendre que sí que tenim unes hípiques molt convencionals, des d'on s'ensenya una hípica, no? Una manera de muntar molt tradicional, i jo que volia era que la gent pogués entendre que hi ha altres maneres de vincular-se amb els cavalls, que hi ha altres maneres de muntar, i això passa per fer molt de treball peu a terra, perquè la gent entengui que aquests cavalls necessiten unes cures, que aquests cavalls necessiten també doncs, menjar, necessiten...
1: Un tu a tu més real, no?
3: Sí, exacte, i llavors... Des d'aquesta segona perspectiva em vaig plantejar que el que podia fer doncs, era, a part de les sessions de quinoteràpia, fer doncs, sessions de... Sí, a la web posa coaching, no sé si coaching és la paraula o no, a vegades...
1: Tothom ho entén una miqueta,
3: sí,
1: avui en dia, oi?
3: Sí, sessions com més de coaching, a vegades venen grups de famílies, a vegades grups d'amics, i llavors també el que fem doncs, és venen moltes escoles, venen bueno, grups de caus, d'esplais, i clar, amb aquests grups jo no faig sessions de quinoteràpia, perquè no venen a treballar cap objectiu terapèutic, però el que sí que venen és doncs, d'aprendre del món dels cavalls una miqueta.
1: O d'alguna manera potser sí, llavors, no?
3: Sí. Sí, estic convençuda que el món dels cavalls beneficia tothom que s'hi envolta. Però al final sí que és veritat que la diferència per mi entre un coaching i una quinoteràpia és que hi ha uns objectius terapèutics al darrere o no.
1: Correcte. És possible que hi hagi gent que amb teràpies convencionals potser no hagi trobat una sortida com esperava. Uh-huh. I que la quinoteràpia sigui precisament el que necessita. És així?
3: Bueno, és un mite el que et deia abans, no? Jo, això ja em veia també de la part més de teràpia ocupacional, no? Però per mi és molt important trobar aquesta motivació. Vull dir, al final, com éssers humans, som éssers ocupacionals. Això vol dir que ens agrada fer coses. Vull dir, crec que tu estàs aquí per això.
1: Així
3: no, vull dir, ens agrada fer coses. I hi ha coses que ens motiven. I que potser no sabem bé per què, però hi ha coses que ens fan aixecar del llit, que ens fan tenir ganes de viure, que ens fan tenir ganes de moure'ns. I moltes vegades el fet de treballar amb aquestes motivacions és un element essencial que permet és, ostres, doncs anar a treballar molts objectius terapèutics a través d'aquestes motivacions. Aleshores, potser sí que és cert que pot haver-hi persones que potser no han trobat encara aquesta motivació que els fa aixecar-se del llit, que no han trobat això que diguis, uah, això em fa vibrar, això em fa tenir ganes de viure i de moure'm i de córrer i de treballar cosetes, no? I moltes vegades la motivació no apareix en anar a un fisio convencional o anant a un despatx de psicologia convencional. I moltes vegades, doncs, que òbviament s'hi ha d'anar, que la gent no malinterpreti, vull dir, jo no vinc a substituir cap tipus de teràpia.
1: Però està oberts a tot.
3: Sí, exacte, però sí que és cert que moltes vegades, ostres, doncs, mirar de complementar el tipus de treball que pots fer en un espai tancat de psicologia o de fisio amb, ostres, doncs mira, és que un cop a la setmana, un cop cada 15 dies me'n vaig a muntar cavall i me'n vaig a aprendre coses sobre cavalls. Pot ser un element motivador, que el que fa és, bueno, sí, estirar de la corda, fer-te aixecar del llit.
1: Volia preguntar, i és que donat els problemes que hi ha aquests últims anys a muntanya, degut a la seva massificació, i no parlem de massificació d'animals, malauradament, encara que alguns ho vulguin fer veure així, com hem d'actuar davant de cavalls en llibertat a la muntanya? No dic cavalls salvatges, uh-huh. Perquè malauradament ja fa segles que ja, no en tenim
3: que no
1: aquí a casa nostra. I més sé que tu també de muntanya saps que encara deus estar cansada de les últimes que has fet.
3: Jo, mira, la meva recomanació quan ens trobem cavalls a la muntanya és no acostar-los-hi. Però de la mateixa manera que si et trobes guineus de lluny, que no voldràs acostar-t'hi. O sigui, potser ens farà il·lusió de dir, ostres, que guai, guineus, em vull acostar, els hi faig una foto.
1: Seguir cadascú el seu camí.
3: Cadascú el seu camí. Però igual que qualsevol altre animal a la muntanya. Ja no per un tema de que sigui perillós o no, sinó per un tema de ser respectuós. Llavors, de dir, ostres, jo moltes vegades em trobo cavalls a la muntanya i la gent diu, ai, però costa-t'hi, tu que en saps? Dic, no, jo com que en sé, doncs jo em quedo de lluny, els veig, m'encanta, i els vaig pasturant, i potser t'hi pots acostar, els hi fas una foto de més a prop, però òbviament, jo desrecomano totalment el fet d'acostar-t'hi, pujar-t'hi, a part que t'hi pots fer mal, perquè són cavalls que potser no estan acostumats al contacte amb les persones. Bueno, és una mica ser com desrespectuós, no?, amb l'entorn que t'envolta.
1: No són les nostres joguines, i ho conservem
3: no,
1: així.
3: Exacte.
1: Sempre, malauradament.
3: Exacte, sí, sí.
1: Joana Puig, quinoterapeuta i terapeuta ocupacional, si ho he dit bé,
3: sí.
1: Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i res, esperem que vagi molt, molt bé i que segueixis duent a terme totes aquestes teràpies que realment també fan i que cada vegada, per sort, són menys tabús en la nostra societat.
3: Moltes gràcies, Enric, per venir. Qualsevol dubte, aquí em teniu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

de Harry Styles, i és que el 20 de maig del 2022 l'artista britànic va publicar el seu tercer disc en solitari, Harry's House. Les característiques d'aquest treball van ser bones i això es va acabar reflectant als Grammys. Allà va guanyar els premis a l'àlbum de l'any, millor àlbum de pop vocal i millor producció de l'àlbum no clàssica.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Atenció, que quan és festiu a Barcelona i fent gala de barcelonacentrisme, Rodalia reprograma tota l'oferta de dilluns que ve per ser festa a la capital catalana. Així doncs, per exemple, les línies R1, R2 Nord, R2, R2 Sud, R3 i R8 hi haurà horari festiu i a la línia R4 hi haurà horaris especials de dia festiu, però amb reforç al matí, mentre que les línies R11, R13, R14, R15, R16, R17, RT1, RT2, RL3, RL4 i RGU hi haurà horari feiner. La veritat és que si no és festiu a tot el país no entenc que es facin aquestes distincions. Hi ha gent que potser viu a Barcelona però treballa fora de la ciutat i potser li han suprimit el tren que agafava per anar a treballar. En fi, esperem que no siguin molts casos. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem amb la secció de solidaris de Ràdio Vic. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I des d'aquest dilluns 18 de maig ja es poden sol·licitar les subvencions de la Generalitat per la rehabilitació d'habitatges en l'entorn rural. Es tracta d'un programa gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que s'adreça a 590 municipis amb un objectiu clar: facilitar l'accés a l'habitatge i lluitar contra el despoblament. Laia de Déu, una codinenca.
3: Aquesta primera convocatòria compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, tot i que el compromís del govern és obrir noves línies els pròxims anys fins a arribar als 20 milions. Els ajuts es dividiran en tres grans blocs segons el beneficiari. D'una banda, els propietaris particulars que arreglin una casa buida per ús propi o de familiars rebran entre el 10% i el 40% de la inversió, amb un topall d'entre 10.000 i 20.000 euros per habitatge. D'altra banda, si els pisos es destinen a lloguer assequible o a habitatge cooperatiu durant un mínim de 10 anys, la subvenció s'enfila entre el 50 i el 80% del cost, amb un màxim d'entre 25.000 i 40.000 euros. Finalment, els ajuts també arriben als ajuntaments i entitats públiques que transformin edificis en desús en pisos de protecció oficial, amb subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge. Per poder rebre el finançament, les obres no poden haver començat abans de l'1 de gener del 2025. A més, el programa aplica criteris de discriminació positiva, oferint percentatges més elevats a les comarques amb un alt grau de ruralitat i als municipis declarats d'especial atenció. En el cas del Moianès, 7 dels 10 pobles de la comarca són municipis rurals d'atenció especial i Calders es considera municipi rural. Només que Castellterçol i Mollà queden fora en tenir més de 2.000 habitants. Gallifa, al Vallès Occidental, també és declarat com a municipi rural d'atenció especial.
2: I enguany s'ha celebrat la cinquena edició de la Mostra de Valls de Cardedeu, la qual està marcada dins del Cardedeu Valle i també del Dia Mundial de la Dansa. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: La jornada ha esdevingut una oportunitat per generar trobada i comunitat al voltant d'aquest art sovint invisibilitzat per contra d'altres disciplines artístiques i que Cardedeu, any rere any, guanya més adeptes. Escoltem a Jordina Blanc, tècnica de cultura.
5: Has de crear sinergies entre totes les entitats, col·lectius, escoles de dansa que a Cardedeu ballen. Era un acte que al voltant del Dia Mundial de la Dansa. És una disciplina que cal acompanyar-la, tutoritzar-la amb totes les energies que des dels diferents àmbits puguem, perquè de manera natural es vagi creant aquesta trobada.
4: En la trobada d'enguany han participat fins a 8 entitats diferents. Yesbel Pitueli és presidenta de l'associació MEC, una d'elles.
6: Mira, a mi una de les coses que més em motivava per crear això era ensenyar que la dansa existeix, perquè a vegades és com el cosí pobre de les arts, que aquí a Cardedeu hi ha molta dansa i fer-la més visible, que es vegin entre els grups, perquè a vegades un balla i es pensa que és únic en el món i això és una manera de trobar-nos, fer sinergies, conèixer-nos uns als altres i veure que és una cosa intergeneracional, que veus que hi ha petits, mitjans, grans.

0: La mostra ha tornat a convertir els pinatons en un espai de trobada intergeneracional i d'intercanvi cultural a través de la dansa. Amb estils i propostes molt diverses, les entitats participants han posat en valor el poder del ball com a eina d'expressió, cohesió i comunitat en una edició que consolida el creixement i l'arrelament del Cardedeu Ball al municipi.
1: I com ens explicàvem feia una hora, el Col·legi del Roser de Sant Julià de Vilatorta es veu immers en una polèmica per la implantació de l'uniforme escolar, que el centre aplicarà a partir del curs vinent. Tot i que hi ha un consens en majoritari, un grup de famílies es va concentrar dilluns davant del col·legi per expressar el seu malestar amb la decisió i la falta de comunicació que hi ha hagut entre ambdues parts, Andreu.
2: A les 5 de la tarda i coincidint amb la sortida dels alumnes del Roser, prop d'una vintena de pares va mostrar el seu desacord amb la implementació de l'uniforme que el centre ha presentat de cara al curs vinent. La manifestació duta a terme per un col·lectiu de pares independents a l'AFA reclamava que aquesta mesura s'hauria d'haver anunciat abans del període de preinscripció. Sentim a Lorenzo Proya.
3: El novembre se'ns va informar que hi hauria una implantació d'un uniforme en el col·legi a partir de l'any que ve i molts pares no hi estem d'acord i des del novembre hem buscat moltes formes de seure i intentar tenir una interlocució com una comunitat escolar hauria de tenir amb la titularitat i això no ha sigut possible fins ara i això ha sigut una mica l'últim pas que podíem fer.
2: També van denunciar manca de diàleg. L'AFA, davant d'aquesta situació, assegura haver tingut discrepàncies amb el centre. Més enllà de posicionar-se a favor o en contra de l'uniforme, reclamen poder mantenir un espai de comunicació amb la direcció. La presidenta de l'AFA, Judit Fontanet, ho explica.
4: L'AFA mai ha estat a favor ni en contra de l'uniforme. A més, dins l'AFA hi ha moltes opinions diverses sobre això. Sempre s'han respectat totes. L'AFA tan sols ha volgut escoltar unes famílies que ens estaven demanant ser escoltades i ja està, i donar veu a aquestes famílies. A les que estan a favor, a les que estan contra, al final l'AFA representem a tothom. Quan tanques el diàleg amb l'AFA, també l'estàs tancant amb totes les famílies, perquè repetim que l'AFA al final no deixem de ser el pont entre les famílies i l'escola. Som aquest portaveu, i si tu tanques la porta aquest portaveu, o sigui, l'estàs tancant a tothom.
2: Des del centre recorden que la mesura ja s'havia anunciat amb anterioritat. En parla Maiol Sanauja, gerent del centre i director de la Fundació Puig i Cunyer.
5: Quan es va produir el salvament d'aquesta institució, d'aquest col·legi, ja va anunciar que a mitjà, a llarg termini, acabaríem doncs, introduint aquesta mesura educativa. En un moment en què l'educació està en mínims històrics, entenem que aquesta mesura educativa fomenta el que pretenem en aquesta escola, que no és altra cosa que maximitzar el potencial de cada alumne. I això implica, bàsicament, procurar que cada alumne veiem el màxim de si mateix.
2: De cara al curs vinent, doncs, els alumnes del Roser portaran uniforme.
5: Abans que acabi aquest tercer trimestre lectiu, farem públic l'uniforme, que ja la direcció pedagògica del centre ja l'ha vist i ja també l'ha validat, i per tant el farem extensible a tota la comunitat educativa, el presentarem oficialment. El projecte va creixent, que mira més de 260 alumnes, i també el volem fer extensiu als nous alumnes del Roser, que al setembre, curs 26-27, doncs ja el portaran.
2: La implementació es farà de manera gradual segons les edats. Educació infantil es preveu un xandall amb calçat còmode. Els cursos de primària s'introduiran polo, jersei, pantaló fosc i sabates, i a secundària el polo se substituirà per una camisa mantenint la resta de peces.
1: I també, com us explicàvem feia una hora, Estia Benestar de Sant Joan de les Abadeses ha impulsat una prova pilot de transport de cures per a la gent gran o amb mobilitat reduïda. Isaac Muntades.
6: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadeses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
7: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre.
1: Doncs, com sabeu, cada dimecres a aquesta hora les centrem en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. I avui la Laura Serrat parlarà amb en Ramon Bufí, president de Germanament Sense Fronteres. Sentim-los.
8: Avui coneixem les accions de Germanament Sense Fronteres, una entitat catalana que col·labora amb diversos projectes al Camerun. El president de la seva seu osonenca, Ramon Bufí, ens detalla les activitats que han ajudat a finançar des d'aquí i també les idees pel futur. Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
9: L'objectiu és ajudar-los a finançar projectes al centre del Camerun, sobretot projectes per a dones. Allà hi ha una... Això està al centre, pràcticament zona de selva, la major part, i allà hi ha un col·lectiu que està molt en relació amb nosaltres, que es diu Asafra, que vol dir Germanament Sense Fronteres Africà, i aquesta gent organitzen dones amb cooperatives, amb grups de treball agrícola, cursos de formació, etc, etc. I nosaltres, quan ells ens envien projectes que volen desenvolupar, nosaltres des d'aquí els estudiem i, si ens semblen correctes, cerquem el finançament perquè elles ho puguin tirar endavant.
8: En parlarem d'aquests projectes en marxa, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
9: I a nosaltres ens motiva una cosa tan simple com la solidaritat amb la gent més pobra del món, que no són la gent que hi ha a Catalunya, per suposat, que també n'hi ha molta. Jo estic a Càritas també i conec tot això, però allà on hi ha la gent molt, molt més pobra, sobretot quan una visita, el que abans en dèiem el tercer món, els països en vies de desenvolupament, quan has vist la situació que hi ha allà, que no hi ha res de res, això et provoca solidaritat. I la gent d'aquí, tota la gent que ens recolza, que és molta gent, ho té molt clar també.
8: Ara sí, ja ens en feia alguna pinzellada, però quins són els projectes que hi ha en marxa actualment? Quines són les últimes novetats?
9: Mira, els projectes, faig un repàs del conjunt de projectes des de que vam començar fins ara. Primers projectes van ser construir una escola maternal en un poblat que no tenien res, cap tipus d'escola. Vàrem des d'aquí, vàrem fer recercar els diners, vam construir l'escola i l'escola s'ha anat mantenint, vam estar tot un temps pagant els mestres i tot. Ara és independent l'escola, ja s'automanté amb el bisbat d'allà. Un és aquest. L'altre gran projecte era crear cooperatives de dones. De dones. Perquè havíem començat també amb cooperatives d'homes, però fallaven. Els homes no són seriosos ni a l'Àfrica, ni a l'Àsia, ni a Amèrica del Sud. No aguanten els projectes. Vam continuar amb dones i ara hi ha una setantena de cooperatives de dones que cuiden un terreny del camp, que se'ls dona, que se'ls ajuda amb el planter, amb les eines, i al cap d'un temps són totalment independents i poden mantenir la seva família i encara vendre productes sobrants. Un tercer producte serien pous d'aigua. A molts poblats no tenen aigua. Bé, tenen molta aigua, però completament corrompuda. Per tant, maten moltes criatures. I, per tant, fent pous d'aigua, se'ls fan ells, vaja, nosaltres els hi ajudem, se'ls fan ells, i l'aigua queda filtrada. Un pou que és molt simple, un pou allà. Un altre és fer una espècie de formació d'escoles d'FP1, FP2, que diríem aquí, de perruqueria, de mecànica. Això s'està ben als inicis, això. I un altre projecte és, hi ha un centre de formació, que en diem centre de cultura, per formació de totes les dones amb les quals treballem, per formació per la canalla, pel jovent de totes aquestes regions. I l'últim projecte, ara està més tirant endavant, és tenir un centre on hi ha tot de maquinària, maquinària simple, maquinària molt simple, per ajudar a l'agricultura d'aquestes cooperatives. Les dones aquestes poden demanar la maquinària, no perdem mai de tractors ni de res d'això, per suposat, la maquinària simple per fer funcionar les seves cooperatives. La venen a buscar, la fan servir, la tornen i és un intercanvi.
8: En aquest sentit, al llarg d'aquesta trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagi viscut?
9: Sí, mira, recordo que quan feia un temps que havíem fet tot el treball en pou sanitari, una noia que era infermera, diguem-ho així, ja no n'hi ha, perquè en aquesta regió n'hi ha ni metges, ni infermeres, ni farmàcies, res. Una noia que feia d'infermera en dos o tres pobles ens va dir: home, m'heu deixat sense feina. M'heu deixat sense feina, perquè els nens no es moren. Els nens no es poden malalts i, per tant, quasi estic sense feina. Mig molest estava. És curiós, és de coses d'aquestes, detalls els que vulguem, O bé, un dematí ens llevem, estàvem allà, etcètera, dormint com estàvem allà, i davant de la porta de la barraca, diguem-ho així, del pavelló, diguem el que vulguem, hi teníem dos micos petits, una rata immensa i un gat, morts, que els havien anat a caçar la nit. Quan nosaltres, a més de veure, i aquella hora estava ple de mosques, només de veure aquella rata, una rata immensa, però que són rates, diguem-ho així, que només han menjat verdura i cuques al bosc. Doncs i vam tenir molts problemes per no emportar-nos, ens hauríem fet emportar d'ací com no, vam dir que nosaltres ja teníem arreglat, i etcètera. Els vam deixar la rata, els micos, i ens vam emportar el gat, que ens van dir que era el més selecte, i vam coure el gat, etcètera.
8: Consideren que hi ha prou consciència social sobre aquest tipus de causes a la comarca?
9: Així en general, m'atreviria a dir que de consciència social sempre en manca. De consciència social sempre en manca, perquè aquí ja sé que hi ha moltes precarietats, però som gent rica, a la comarca, amb moltes precarietats i amb famílies i gent que no té treball, no té habitatge, això ho crec, però en general, però tot i ben dit això, nosaltres hem trobat sempre una acollida i una consciència social, tant en particulars com en entitats, com en ajuntaments, extraordinària. Pràcticament, a tots els ajuntaments que hem demanat diners, sempre ens han atès i ens han donat. Per exemple, l'Ajuntament de Vic, per exemple, l'Ajuntament de Torelló, l'Ajuntament de Roda, les Masies, podríem dir una pila, Sant Pere de Torelló, Uris, etcètera. Pràcticament a tots els que hem anat ens han donat, cada any ens donen subvenció per allà. I això és molt d'agrair, que són molts diners cada any, són milers i milers d'euros.
8: De fet, la següent pregunta tracta sobre aquesta altra vessant, que també és molt important, la del finançament. D'on surt aquest suport econòmic per poder continuar amb aquesta causa?
9: El suport econòmic surt... Mira, nosaltres, el primer que vàrem fer, i és el que hem fet, ha estat fer conèixer a molta gent particulars. Jo estic a Roda de Rector, i per tant vam començar per la parròquia, dient a la gent que ens faltaven diners per això. I la gent s'hi va fer de seguit. I llavors, a tota la comarca, conec molta gent, vam anar escampant amb gent particular de la comarca i la gent que ens van fent. Ens van fent transferències, donatius a mà o per transferència, constantment, tots aquests anys. Els ajuntaments, hi vam anar, els exposem un projecte, sempre, un projecte, tal projecte. Ens falten tres molins per molinar la mandioca. Anem als ajuntaments, això ens costa tants diners. L'Ajuntament ens diu, podem arribar fins aquí. Molt bé. L'altre ajuntament, pagarem això altre. O bé que això, la Fundació Girbau. Ens falta maquinària per això. Anem a la Fundació Girbau, els presentem un projecte de maquinària. La Fundació Girbau estudia i diferents anys ens han ajudat i ens han pagat maquinària. Sempre fem presentant un projecte i, per suposat, després presentant factures de tot allò que ens han donat, fins al darrer cèntim. Això és molt important de fer-ho també. Funcionem així.
8: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
9: El projecte que ara tenim més a mà és mirar de fer conduccions d'aigua, som aquí ara, unes petites conduccions d'aigua en alguns dels poblats on estem. Conduccions d'aigua no vol dir per les cases, sinó que del pou arribi l'aigua a dos o tres llocs, i que d'un pou arribi l'aigua a la casa de cultura que tenim. Això és el primer que fem, i mirar que aquesta aigua ara pugui ser, que es pugui veure sense cap perill, perquè allà les condicions són diferents d'aquí. Estem en això i estem en el que deia dues altres coses. El que deia de tenir maquinària, anar omplint un magatzem de maquinària per ser cedida a cadascuna de les cooperatives, i estem ampliant un centre de transformació de la mandioca en pols per envasar i per comercialitzar, perquè la gent d'aquests llocs no són capaços de fer això. Per tant, s'ha muntat un centre on es fa tot aquest procés. Estem en aquests tres projectets ara.
8: Què poden fer els oients per poder col·laborar amb aquesta causa?
9: Les accions que es poden fer és, com que són prou coneguts, és enviar a Germanaments, fer-se socis de Germanaments Sense Fronteres, que és una ONG molt petitona catalana, o bé enviar un bízum o una transferència, els bízums que nosaltres tenim i el compte corrent que tenim. Per nosaltres, prendre consciència, això ens interessa. Hem anat molt als instituts, a les escoles, moltíssim, perquè ens interessa molt ajudar a prendre consciència al jovent i a la canalla que pugui.
8: Ramon, esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
9: Disposar i agraïts a vosaltres.
1: Moltes gràcies, Laura Serrat, per parlar avui amb el president de l'associació Agermanament Sense Fronteres, en Ramon Bafí. I nosaltres d'aquí 3 minuts parlarem, tindrem aquí l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i després l'Isaac parlarà sobre turisme. Avui parlarà sobre el tour i ho farà de la mà d'en David Verge, l'alcalde de Planoles. I nosaltres acabarem el programa, com sempre, amb el Lletra Ferits, on avui l'Anna Roca farà recomanacions de lectures per tornar a començar amb l'hàbit de la lectura. Però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem, va, fins ara.
10: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
11: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: al teu abast.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I ja tenim aquí a punt, un dia més, en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem.
4: Què tal?
3: Com estem?
4: No tan malament com la Júlia.
3: Què li passa a la Júlia?
4: Que ens escriu avui. Vosaltres també esteu amb un cansament extra aquesta setmana?
3: No m'he autoanalitzat massa aquesta setmana. Estic deixant-me fluir bastant.
4: Per tant, no estàs cansada, perquè si no ho notaries segurament, no?
3: El que comentàvem abans, m'estic enganxant molt als llençols. Potser significa alguna cosa.
4: Tens ganes de descansar, el teu cos t'ho demana, sí. I això s'acaba traduint llavors a...
3: Em dormia una mica més, sí.
4: Va, missatge de reconeixement per a moltes persones. El llegim, ens diuen: els meus respectes per a qui treballa i estudia a la vegada. Hi ha un cansament que només entén qui mai s'ha rendit.
3: És de valents, eh?
4: És època de la vida...
5: Dura. Et planteja la vida universitària, oi, la millor del món. Si treballes i estudies, deixa-m'ho posar un dubte.
4: I si has de fer desplaçaments, encara es complica més llavors la cosa.
3: Però tothom s'acaben sortint, eh?
4: Correcte, i tant, només faltaria. Va, aquesta de l'Àngel m'ha fet gràcia. Ens diu: el meu fill m'ha dit que una determinada situació m'atreu d'esolc. Als 11 anys i a Palma, en una època on se viu en espanyol a base de bro, en plan i tipo, m'ha fet molt feliç que una cosa el tregui d'esolc.
3: Que bonic és que es conservin tots els dialectes.
4: I expressions, maneres de fer populars.
3: 100%, no ho podem perdre, això.
4: Parleu en català, en balear, en valencià, en el que faci falta, només faltaria.
3: Exacte.
4: Va, i per a vos a pensar també en això que ens diu en Santi. I ens comenta: saps que no et pots fiar d'una beguda energètica quan la meitat d'ingredients semblen la contrasenya d'un wifi.
3: Sí, però això, vosaltres beveu begudes energètiques, tu,
4: no,
3: Guillem?
4: No.
3: Ni de festa?
4: Intento que no. O sigui, jo el Red Bull fa temps que no el provo. Intento que tot el que tingui a veure amb begudes energètiques amb gas, passar-les també a un segon pla, com a molt algun Aquarius, algun Gatorade, però una cosa molt puntual.
3: De fet,
4: estic intentant deixar sucres i deixar coses, per tant...
3: Està bé.
4: Aigua, cafè... i alguna cerveseta.
5: Aigua de cibada.
3: Suc de cibada.
4: Fermentada. Va, i comencem la subsecció dedicada a fer-se gran al Territori 17.
5: Ahir vam parlar,
3: va ser un tema de la tertúlia molt interessant, només.
4: Doncs mira, avui sumarem coses. Primer, aquest usuari que ens diu: les hores lliures a la vida adulta es fan servir per netejar, recollir, fer pagaments en el banc i en el súper. Realment, un mai està lliure.
3: Sí.
4: Sempre hi ha alguna cosa a fer.
3: Però us dic una cosa.
5: Això de netejar.
3: Us dic una cosa. Llavors, quan tens un temps lliure, tens temps lliure, que no l'has d'invertir en fer feines extra, aquell temps l'aprofites molt més, perquè saps que tens poc temps i que l'aprofitaràs bé.
4: Doncs mira, un consell perquè tot et vagi millor, Ona, és aquest que ens dona aquest usuari. Ens diu: si neteges la casa fingint que estàs borrant les proves d'un assassinat, et queda molt millor i a sobre se't fa bastant més divertit.
3: Home, està molt bé.
4: És una altra manera de plantejar-s'ho.
3: O escoltar un podcast també,
4: per exemple.
5: Exacte.
4: Va, i sobre neteja va la cosa també. Ens diuen: tinc la teoria que comences a envellir el dia que descobreixes el vinagre blanc per netejar. Passes de gastar en aromatitzants a acceptar que casa teva faci olor amanida 3 hores amb l'objectiu d'arrencar la calç del lavabo. Un viatge d'anada sense retorn. No.
3: Ai, a mi no m'ho... O sigui, la meva iaia utilitza vinagre blanc i...
5: Jo el vinagre per netejar els polls era.
3: Sí.
4: Això és una cosa correcta. Polls, sí. El vinagre també per fer els ous d'usos.
3: Ah, no? Sí. Uf, sí.
5: És que a mi el vinagre...
3: A mi m'encanta el vinagre.
4: I com molt, en a alguna manera, però a mi m'ha de venir molt de gust.
3: A mi m'encanta. No, he de dir que un restaurant de Quibic hi ha gelat de vinagre i sempre que hi vaig me'l demano.
4: Veus, això seria molt discutible.
5: Però a veure, quina barreja, mare meva. Pas... Fora.
4: Va, quins sobrenoms poseu als vostres amics vosaltres? Hi ha algun sobrenom allò que diguis: mira, aquest fa gràcia, aquest...
3: Que ens posen a nosaltres.
4: O que vosaltres poseu a algun dels vostres amics.
3: Jo a una amiga meva, que crec que, espero que ens estigui escoltant, es diu Laura Rico i li dic Rico.
5: Guillem Rico.
3: Com en Guillem Rico, Laura
4: algun
3: Rico.
4: Algun sobrenom que tingui a veure amb alguna activitat o amb alguna cosa que hagin fet.
5: Nosaltres...
4: Alguna...
3: Ah, sí, els meus amics Grumets.
4: Grumets, per exemple.
5: Nosaltres, pel nostre grup d'amics, ens diem Calents, val? Però s'ha de dir una cosa. Hi ha un que, o sigui, es diu Pujades Pérez de cognom, li diem Pupe, i arrel d'això li diem ara Buque.
3: Pupe m'agrada, és com Pupe, Pupe.
5: I ara és Buque, gosset. I Brad Pitt també.
4: Doncs mira, en Santi ens escriu això. Diu, als 90 tenia dos amics a qui deia els Missa. Cada cop que començaven amb el vi acabaven a hòsties.
3: M'encanten, sobrenoms amb històries, clar que sí.
5: Seu de cunyar,
4: ué. Seu de cunyar, també. Va, no sé si tan descabellat és pensar jo que ens escriuen avui. Atenció, aquesta va dedicada a Andreu Jiménez.
5: Va.
4: Ens diuen, teoria. El City no volia anunciar la sortida d'en Pep. L'altra temporada apareixeria Maresca i esperaven que ningú notés que era un calb diferent.
5: Només faltava que es posés així amb les mans i ja està. I ja seria idèntic.
4: Seguirà un any més o no aquest senyor?
5: Bueno, diuen que no, no?
4: Bueno, diu... Ahir va dir que havia de parlar amb el seu president perquè els aficionats, clar, li han demanat ara que segueixi un any més i...
5: Ja, clar, però és que... Si és això, és que ha trolejat molt a la premsa Guardiola en els últims mesos.
3: Ha trolejat molt.
5: No, però és veritat, perquè hi ha un periodista, David Ornstein, que mai falla, periodista d'Atlètic, que exclusiva que treu, informació que dona, acaba sent sempre... veritat. I clar, ella la va anunciar, que també és un dels periodistes que ha anunciat que Guardiola no seguiria. Per tant, ojo.
3: Ojo.
4: Té la pell de pel mànec en Pep, sí. Això s'ha de dir. Sí. Va, dues per acabar. Moment dur per aquest usuari que ens diu avui, oficialment, últim cop que em tallo els cabells a la meva perruqueria de tota la vida.
3: Per qui tanca, suposo.
4: Perquè
3: és jubila.
4: Perquè és jubila.
3: Aprofiteu aquests moments.
4: Moment dur,
3: A gaudir del present dels establiments on aneu, perquè molts d'ells, amb el temps... tancaran,
4: I ho rematarem amb aquesta de l'Eric, Ona, que ens diu, comences a viure bé quan comences a viure per tu. Per tant...
3: Molt bon consell.
4: Feu tot el possible per viure per vosaltres, apunteu-vos aquí al braç...
5: I els altres a pasta fang.
3: Exacte.
4: No, primer vosaltres i llavors els altres.
3: Exacte,
4: no?
3: Exacte.
4: Podríem deixar-ho així, no? A nivell vital,
3: La cultura del jo.
4: A nivell vital. Que també, sí, perquè si no penses tu en tu, qui pensa en tu?
3: Ningú.
4: Ningú.
3: Ah, perfecte, m'encanta. M'encanta.
4: Som-hi, va, més consells d'autoajuda.
3: Va, Guillem, ens veiem demà.
4: Que vagi
3: molt bé. I ara al Territori 17 canviem de tema perquè és el moment de parlar sobre turisme.

0: Doncs el dia 7 de juliol el Tour de França passarà pel territori 17 i evidentment tindrà un pas pel Ripollès en l'etapa que sortirà de Granollers i arribarà a Les Angles, al nord de, al sud de França. Passarà pels municipis de Ripoll, Can de Bànol, Ribes de Freser i Planoles. I precisament en aquest últim poble es faran un munt d'activitats per celebrar el pas de la cursa ciclista més important del món, que serà un potenciador turístic de la comarca. Per això volem parlar amb l'alcalde de Planoles, David Verge, perquè ens doni tots els detalls d'aquest esdeveniment tan important. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
1: Bon dia a tothom i gràcies a vosaltres.
0: Per començar, alcalde, el pas del Tour de França serà aquell dilluns que comentaven, però diumenge ja començaran l'activitat perquè fareu una cronotour, no? Expliqui'ns una mica tots els detalls d'aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, i com tu molt bé has dit a l'inici, és la cursa ciclista més important del món i aquest any passa pel Ripollès i nosaltres estem molt contents de que, a part de passar pel Ripollès, doncs passi per Planoles, on comença, diguem, el primer port de muntanya. Quan passaran de la Nacional 260

0: i la veritat és que estem molt il·lusionats amb l'organització d'aquesta cronoescalada pel el dia anterior, pel dia 5 de juliol, diumenge, a partir de les 10 del matí, perquè el dilluns dia 6 el Ripollès, com qui diu, estarà tancat a qualsevol activitat, sí, sí. Està clar.
1: Abans d'anar el dilluns també, expliqui'ns, ara ens ha dit una mica els horaris, comença això a les 10 del matí, no sé si s'ha de pagar, hi ha molts participants inscrits, ja com s'ho ha de fer la gent per inscriure's, i si hi ha premis també, com funciona això? Com anirà? Sortiran d'un en un també, sí, una mica a l'estil Tour de França?
0: Això mateix, sí, sí, a l'estil Tour de França, sortiran d'un en un, començant a les 10 del matí, a l'inici allà de l'entrada de Planoles, a la Nacional 260, i serà, la inscripció és gratuïta, només han de tenir una assegurança, i a part doncs, hem aconseguit molts col·laboradors, i per tant hi haurà molts premis, col·laboradors tant de Planoles com de la comarca del Ripollès, botigues d'esports de Girona, botigues de bicicleta de Girona, que també ens recolzen, i per tant hi haurà molts premis. Sortegem una bicicleta, hi ha hagut un col·laborador que ens dona una bicicleta de carretera, una bicicleta de Trek, i per tant la sortejarem entre els participants, i l'horari és a partir de les 10 del matí, doncs bueno, esperem que hi hagin, no sé, entre 100, 150 inscrits, i per tota la gent d'aquí, d'aficionats a la bicicleta, tant del Ripollès com de Girona, com també pues, altres que vinguin d'arreu de Catalunya o de França. Segurament vindran molta gent del sud de França, i doncs volem que disfrutin aquests dies d'aquí del Tour, del Ripollès, de les carreteres del Ripollès, doncs per disfrutar d'una bona jornada ciclista.
1: Abans, alcalde, el dia abans, el dissabte, també hi haurà altres activitats, no? Vull dir que el cap de setmana està bastant ple. Hi haurà esport el diumenge, però el dissabte també hi haurà activitats.
0: Sí, sí, sí, efectivament. La cronoescalada és el diumenge, que passarà a dalt al Collet de les Barraques, que és un espai, pels que no ho conegueu, és un espai molt, bueno, únic, amb unes vistes espectaculars sobre el Puigmal, sobre tot el que és la plana de Vic, sobre el Montseny, unes vistes espectaculars, i allà tindrem una exposició, que és una exposició itinerant, que és sobre les espècies amenaçades del Ripollès, val? És una exposició molt, molt xula, que ara la tenim a Planoles, i que aquella setmana la pujarem al Collet de les Barraques perquè hi estigui allà durant un temps. A part d'aquesta exposició, el dissabte, dia 4, farem una sessió de cinema transhumant a la fresca, el dissabte, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, i el diumenge, a la tarda, farem un concert de jazz a la piscina de Planoles, a les 8 de la tarda. Per tant, un cap de setmana per disfrutar del Ripollès, del ciclisme, la muntanya, de tot plegat, de l'esport, de Planoles, i bueno, tot això ho estem acabant d'organitzar, a part de que també tenim previst doncs, algun terreny d'aquí Planoles, de dibuixar les lletres del poble perquè es vegi des de l'helicòpter, bé, tota una sèrie d'activitats que estem aquí acabant d'organitzar.
1: Això són les activitats del cap de setmana, és la prèvia, alcalde, i dilluns ja tindrem el pas del Tour de França, com dèiem, el 7 de juliol, que evidentment la comarca estarà tancada, 7 hores de talls de carretera abans que passin els ciclistes, més o menys, aproximadament, sí, sí, perquè no hi hagi doncs, cap problema. Hi ha activitats també previstes el dia que passi la prova, ara ens deia això, que potser faran unes lletres, no sé si hi ha activitats, on es col·locarà la gent aquí, Planoles, i com, perquè teniu una vista privilegiada perquè teniu el primer port així important de muntanya, m'atreviria a dir que del Tour, perquè sí que és veritat que em sembla que es passa per Montjuïc algun dia, però a nivell d'alçada i de quilometratge serà el primer port important.
0: Sí, sí, sí, és això mateix, el primer port important, i important que en lloc de fer la Nacional 260, quan arriben a Planers, tiraran cap a baix, cap a la GIV 4016, que és la que passa per Fornells, per Planers, Fornells de la Muntanya i Toses, i després s'enfilen cap a la Molina, i per tant aquell trencall, doncs allà també farem algun tipus d'activitat, justament en aquell trencall, hi ha un, hi ha el restaurant La Carretera, i també volen organitzar doncs algun tipus d'activitat, música, i nosaltres amb el, tenim algun terreny d'algun privat que ja ens hem posat en contacte amb ell, que ens el deixarà doncs perquè podem veure tot el pas dels millors ciclistes del món, que la veritat és que és un privilegi que puguem tenir el Tour de França aquí al Ripollès durant aquests dies, i segurament la gent de Planoles es col·locarà per tota la Nacional 260, l'entrada del poble, també ens faciliten banderoles doncs perquè tot diguem estigui que faci goig, que faci ciclisme, que faci tour, i que disfrutem de veure aquests esportistes, aquests ciclistes. El tour és el, tu has dit, no, la prova ciclista més important del món, i és el tercer esdeveniment a nivell d'audiència del món, després del Mundial i després
1: del Mundial i les Olimpíades, no?
0: Sí, sí, per tant, bé, molt contents d'això, que el tour passi pel Ripollès i per Planoles, i esperem que vingui molta gent a disfrutar d'aquesta cronoescalada, que ja, que com he dit abans, és gratuïta. A dalt doncs hi haurà un petit esmorzar quan arribin a dalt els corredors, farem l'entrega de premis a baix a Planoles amb el sorteig de la bicicleta. Bé, al final es tracta de disfrutar aquests dies del Ripollès, de Planoles i del Tour. El Ripollès, de Planoles i del Tour.
1: Abans ho dèiem, ho hem dit ja diverses vegades, la prova més important del món del ciclisme, tindrem els millors ciclistes del món, aquest duel que s'espera entre Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, també amb Remco Evenepoel, Paul Seixas, vull dir, tindrem un conjunt d'estrelles important. Què suposa també, alcalde, a nivell turístic, hoteler, una mica comerç, restaurants, que m'imagino que ja està tot reservat, que està tot ocupat, vindrà molta gent, no? Vull dir que això és un...

0: molt important pel municipi, no?
1: Sí, home, i tant. Segur que ve molta gent, segurament ja hi ha moltes reserves fetes. Quan veiem les imatges del Tour, quan passen per les etapes, no, dels Pirineus als Alps, hi ha milers de persones, autocaravanes, gent que ve a fer ciclisme. Vaja, la mobilització de gent és espectacular. I m'imagino que sí, que hi ha tota la vall d'aquí de Ribes, segurament ja la gent ja ha començat a fer reserves d'hotels i de restaurants, i bueno, i això al final li dona molta visibilitat tant al Ripollès com a Planoles, perquè al final l'audiència, no, el tercer esdeveniment esportiu de l'any, això ho veuran milions de persones, veuran, diguem, aquesta comarca, veuran també, no, dels municipis, bueno, Planoles, Planers, per tant, dona molta visibilitat a tots plegats, està clar.
0: Això encara queden uns dies, una mica més de dues setmanes per veure les millors listes del món. Aquest cap de setmana, per això, alcalde, deixi'm parlar-li, que em sembla que tenen una cursa, no?, aquí també a Planoles, la Batega al Bac, no? Vull dir que no paren de fer activitats.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, intentem ser actius i dinàmics tot el que podem, i aquest cap de setmana efectivament tenim la Batega, una cursa de muntanya amb 385 inscrits. Hi ha un quilòmetre vertical el dissabte, i el diumenge hi ha les tres curses, i després també tenim activitats per nens durant tot el cap de setmana. Hi haurà una tirolina, hi ha també bueno, tota una sèrie d'activitats per tothom, pels petits, i la veritat, bueno, també tenim l'exposició aquesta, que és una exposició, sí, sí, molt xula, de les espècies amenaçades del Ripollès, que la tenim allà en la mateixa àrea on sortirà la cursa. Bé, la previsió és de fer que farà bon temps, i per tant jo crec que serà un gran cap de setmana esportiu, de muntanya i d'activitats per tothom.
0: De fet, ara ja acabem, alcalde, i senzillament també recordar que també fa unes setmanes van fer la ProSki, vull dir que també van tenir força activitat, i res,
1: els sí, això és un no parar.
0: És un no parar, vull dir que hi ha molta activitat a Planoles, com poden veure els nostres oients. Li desitgem que vagi molt bé també la Batega al Bac aquest cap de setmana, que el dia 7 de juliol i el cap de setmana també vagi molt bé el pas del Tour de França, i totes les activitats que tenen previstes, com aquesta, doncs, Corona Escalada, que segurament és una de les més importants, i evidentment, doncs, el pas aquell dilluns, el 7 de juliol, amb aquesta etapa, que recordem, molt Territori 17 l'etapa, perquè sortirà de Granollers, passarà per les nostres comarques, també per Osona, i llavors, doncs, arribarà també per el Moianès, i arribarà a Les Angles, no? Que és el sud de França, la Catalunya Nord, per acabar, doncs, aquesta tercera etapa del Tour de França, la cursa ciclista més important del món. Alcalde, moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres i haver-nos explicat una mica tots els detalls d'aquestes jornades tan intenses que esperen viure Planoles en les pròximes setmanes.
1: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, i convidem a tothom que vulgui disfrutar de la muntanya i de l'esport, doncs que vinguin o aquest cap de setmana a la Batega, o el cap de setmana del 5-6 de juliol per veure el Tour de França aquí a Planoles.
0: Moltes gràcies, alcalde.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 5 minuts de 3 quarts d'11 del matí, moment per a Lletra Ferits. Quants llibres tens començats a la tauleta de nit i quants d'acabats? Doncs avui, amb l'Anna Roca, lletra ferida, gran amant dels llibres, descobrirem quins llibres poden ser la porta perfecta per recuperar el gust per la lectura. Lectures que enganxen, històries que entren fàcil i recomanacions per tornar a aquell moment de només un capítol més. Si fa temps que no llegeixes tant com voldries, aquesta conversa és per tu. Bon dia, Anna, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia.
3: Anna, ets una gran amant dels llibres, ets una lletra ferida. Per tant, hem confiat en tu perquè ens recomanis aquestes lectures, aquests llibres que potser doncs, per aquelles persones que ara els hi costa una miqueta com tornar a l'hàbit de llegir, puguin tornar a llegir. Va, comencem. Per quines recomanacions tens per nosaltres, Anna?
4: Bueno, jo m'he fet una llista de diversos llibres que a mi m'han enganxat moltíssim i que he disfrutat moltíssim, i m'he basat una mica en el meu criteri per recomanar aquests llibres. Vull dir que pot ser que t'enganxin, això va una mica per gustos. Vull dir que pot ser que t'enganxi molt un llibre, pot ser que no. A mi són els que m'han enganxat moltíssim. Mira, primer començo perquè aquest ara ha estat una mica de moda, se n'ha tornat a parlar, que es diu Hamnet, que és el de la Maggie O'Farrell, que és la pel·lícula aquesta que s'ha basat, bueno, un llibre en què s'ha basat la pel·lícula, però realment el llibre és molt bo, a mi em va enganxar moltíssim, està molt ben escrit i ha vist la pel·lícula, es pot imaginar de com va, de què tracta el llibre, però aquest el recomano moltíssim. Després, un altre que... Bueno, ara està molt de moda un autor que es diu Joel Dicker, que per la gent que li agradi la intriga, doncs aquest autor és perfecte per ells. Jo no, personalment no m'ho he llegit, però tinc la referència de la que la meva mare està obsessionada, i just li va agradar molt el llibre que es diu La veritat sobre el cas de Harry Keber. Bueno, aquest, si us agrada la intriga, està molt bé. Després també m'he posat alguns una mica així més sensibles, que seria Little Woman, de la May Acott, que bueno, aquest és un clàssic, però que segueix la història de quatre germanes mentre es van fent grans, i aquest també pot enganxar una mica també perquè és mono, diguem.
3: I que també hi ha la pel·lícula també de Little Woman, sí. També hi ha la pel·lícula.
4: Sí, que això també, jo crec que quan llegeixes un llibre sabent que hi ha una pel·lícula, al final també enganxa més, perquè dius, vale, em llegeixo el llibre i després em miraré la pel·lícula. Després també, bueno, ara parlaré una mica d'alguns clàssics. Hi ha Mirall trencat, de la Mercè Rodoreda, que aquest pot enganxar en el sentit de que passen moltes coses, hi ha trames, és una història sobre una família, després passen lius, és com que enganxa perquè hi ha intriga de què passa amb aquesta família. A més, també jo crec que el pas del temps és una cosa que enganxa molt quan estàs llegint, com veure l'evolució dels personatges en el llarg del temps és una cosa que enganxa perquè veus l'evolució i a més vols saber què passa al final. I després, relacionat també amb el pas del temps, hi ha un llibre que es diu Tornar a casa, bueno, que el nom de l'autor és una mica complicat de pronunciar, però es diu Ya Wasi, i aquesta és la història de dues germanes i de les seves generacions. També segueix el pas del temps, que aquest a mi també em va agradar moltíssim. I després he volgut posar un que passa a la comarca d'Osona, per tornar una mica a casa, que també em va enganxar moltíssim, que es diu Laura a la ciutat dels Sants, que literalment està basat a Vic. I és la història sobre una parella que s'acaba de casar, que és de Barcelona i que va viure a Vic. I després passen algunes coses, però és xulo perquè et veus reflectada a la ciutat de Vic, veus, bueno, parlen de coses que si ets d'Osona, doncs
3: et sonaran
4: molt properes. Sí, i aquest també em va enganxar moltíssim. I després un altre, que aquest també, bueno, també és un clàssic, és 100 anys de soledat, que també, bueno, tots, ara m'estic fixant que tots estan molt relacionats amb el pas del temps d'una família, però és una cosa que realment a mi m'enganxa molt quan llegeixo, perquè veus que tot està relacionat i pots anar veient el pas del temps, i el de 100 anys de soledat a mi em va enganxar moltíssim, i és perfecte ara que s'està acostant l'estiu i que normalment es té més temps per la lectura, doncs és perfecte agafar un llibre d'aquests
3: que són més llargs, que són, i més grans,
4: clar, que són més llargs i que requereix més temps de llegir, doncs a l'estiu és perfecte. I sí, jo m'he apuntat aquests. L'últim que tinc apuntat és un que es diu La meitat abardescent, d'una autora que es diu Brit Benner, que també segueix la història de dues germanes que, bueno, són bessones, però cada una fa una vida diferent. I després també hi ha la intriga de quan es troben, es reconeixen, també es desenvolupen les seves famílies, i també em va enganxar molt.
3: I Anna, digues.
4: No, no, aquests són els que m'he apuntat, però ja dic que va a públics, va a èpoques també. Lo de llegir jo crec que és, a vegades no és el llibre sinó el moment, vull dir que també moltes vegades estàs de, si estàs en un moment una mica més atabalat, doncs també posa't una lectura fàcil.
3: Clar.
4: Vull dir que potser jo he donat lectures una mica més complicades, però també has de veure tu en quin moment estàs.
3: És a dir, que tampoc la idea de tornar a la vida a la lectura és intentar motivar-te potser i no forçar-te, sí. No? Serien potser les claus. No, no forçar aquest tornar a llegir. Has de potser deixar que la lectura et porti? O com ho definiries tu, Anna?
4: Sí, jo també crec que la... Bueno, és això que he dit. Jo moltes vegades, per exemple, m'he volgut llegir un llibre que era una mica més tens, però estava en un moment que estava una mica més agobiada, estava fent moltes coses i dic, vale, ara no és el moment d'aquest llibre tan dens. I per tant, tu també has de veure en quin moment estàs i adaptar-te a la lectura que vulguis fer. Per exemple, si a més a més ara vols, si és algú que vol començar a tornar a llegir, doncs posa't una lectura fàcil, una lectura que sigui agradable, que no sigui molt densa, perquè això et farà que et sigui molt més fàcil. Vull dir, també ens ho hem de posar una mica fàcil, perquè al final la lectura és una cosa que s'ha de disfrutar.
3: I que has d'estar concentrat també, en part, per poder entendre el que estàs llegint.
4: Exacte, per això dic que si en un moment estàs molt agobiat, estàs fent moltes coses, doncs i vols tornar a l'hàbit de la lectura, és molt important que triïs una lectura que sigui una mica més fàcil. Que ara m'està venint una altra novel·la que recomanaria, que és una altra de la Mercè Rodoreda, d'Un jardí vora el mar.
3: Oh, molt xula, aquesta l'ha llegit també.
4: Sí, aquesta és molt, és molt agradable. Sí, és sí, fresca, sí. I per tornar a l'hàbit està molt bé. Mm.
3: Doncs Anna, moltes gràcies per aquestes recomanacions de lectures. Ja sabeu que si ens esteu sentint i les voleu tornar a recuperar, doncs ho podeu treure al YouTube i també doncs a la pàgina web del 9-9 i de les altres emissores per recuperar-ho. Anna, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia i gràcies per aquestes recomanacions.
4: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Adéu, adéu. I fins aquí el Territori 17 d'avui i tornem demà nosaltres, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu molt bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
1: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. Hi ha avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, i també metges, els metges del col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum, i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
5: Avui és dimecres 20 de maig de 2026.
4: I ja us podeu anar preparant per les temperatures que vindran.
5: Iuhu! Així que benvingudes totes al 590è.
4: 90è?
5: Infopodcast Cardedeu.
4: Va, Susana.
5: Va, què?
4: Va, seques.
5: Va, avui és el dia mundial de les abelles. Iu! També Santa Basilissa.
4: I aquesta no és la dolenta del Harry Potter a la cambra secreta?
5: Què dius?
4: Basilisco, no?
5: Què dius Basilisco? Basilissa.
4: Ah.
5: Tal dia com avui, però del 2003, presentava l'informatiu la Gemma Pasqual i ens explicava que s'havia organitzat una muscletada pel desastre del Prestige. I avui acabem dient buscar si gela per Sant Bernadí. Adeu al vi.
4: Va, i comencem explicant que Cardedeu, com totes i tots sabeu, acollirà del 22 al 25 de maig, és a dir, des de demà passat, la 41a edició de la Fira de Sant Isidre, una de les cites més destacades del calendari local i comarcal de tot el país, cas on dena. Tal i com expliquen des de l'Ajuntament, Cardedeu es convertirà en un gran espai de trobada al voltant del món agrari, la gastronomia, la cultura, les tradicions i la innovació. Us esperem a tots, segur que, bé, hi haurà tanta gentada com sempre, més i tot perquè diuen que aquest dilluns serà festiu a molts llocs de Catalunya, així que segur que el dilluns, que normalment era un dia festiu local i estàvem només els del poble.
5: Malament, clar, dilluns ens trobàvem els de Cardedeu. Mm. Va, i avui també us expliquem que torna la comunalitat de Cardedeu.
4: Doncs sí, Susana, la comunitat torna a engegar motors i han explicat que trobarem entitats tant de les antigues de l'anterior edició com noves de cara a aquesta temporada, com són la Fresca, el Viver de Belllloc, Reduca, la Fanecada, Catzarola, Marac, Invisicleta, espereu que agafo aire, Artijoc i nosaltres mateixos, Ràdio Televisió de Cardedeu. Així que tothom alerta perquè s'hi faran grans coses i petits gestos que fan coses molt enormes i que valdrà molt la pena.
5: Molt bé, va, i ara passem a l'Horta.
6: El tomàquet és molt bo. La pastanaga és molt sana.
4: Terra. Afegiu compost al capdamunt. Si la llaureu, matareu cucs i demés organismes i assequeu també les terres més profundes, si ho feu. Així que, si la voleu tenir flonja, poseu cobertes vegetals i compost al llarg de tota la temporada.
5: Oi, te va. I avui és dimecres i passem a la secció del Porta a Porta, i això vol dir que les blaves avui haureu de treure l'orgànica i els envasos, les verdes la resta i les grogues no teniu recollida.
4: Dimecres, després.
5: I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau, Gatell i Estalvi.
4: I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifar, Déu, en un poble com Cardedeu. I avui a les 8, no, i avui a les 7.
5: A la Biblioteca Marc de Vilalba, presentació del llibre Esqueixos arrelats, de les dones del dijous, a càrrec de Maica Massaguer i l'Assumpte Margenat.
4: I avui acabem el dia amb la cançó 8 de 9 de...
5: LP.
4: I amb això...
5: Feina feta, País arreglat i Cardedeu despert.
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'info... Infopodcast de 3 minuts, em desconcentro.
5: Per a ràdio al 90.7, per què? I els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble!
4: És que estic molt desconcentrat. Salut i poble, consumidors i feu-vos sòcies!

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals entre 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
3: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
4: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
3: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més, en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume, i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona. Des de primera hora del matí, una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici, però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Hey, Knock One More.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, l'equip de les escoles Bressol es torna a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, també demanen millores de salut laboral i més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada també per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació, que tindrà lloc de nou aquesta tarda al departament, i a la que sindicats de secundària ja ha dit que no hi assistirà. Per la d'altra banda, també els treballadors de Nestlé Espanya per un ERO que afectarà concretament a 178 persones a Catalunya, la majoria dels treballadors de les oficines d'Esplugues. Anem ara, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim a la nostra companya, la Clàudia Brunsó. Clàudia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. En marxa la concentració sota el lema no és un ERO, és un benefici. I és que el motiu d'aquest comiat que afecta 158 persones aquí a les oficines d'Esplugues, alguns dels treballadors de l'empresa suïssa protesten davant d'una situació on des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per a aquest ERO. I és que l'empresa no presenta pèrdues econòmiques i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques. Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. En aquests moments s'està celebrant una mesa de negociació i veurem si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Gràcies, Clàudia. Estarem pendents. Bon dia. I qui també es manifesta avui és el col·lectiu de metges per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. És concretament l'onzena jornada des que van començar les mobilitzacions a l'octubre. Metges de Catalunya situa el seguiment d'aquest matí, el seguiment global, en un 30%. I també la mediació entre Renfe i els sindicats de Comissions Obreres i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny ha acabat sense acord. Tot i això, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys. Ens amplia aquesta informació Juan Mabudín d'Empordà Televisió.
3: Aquest migdia la plaça de l'Ajuntament de Figueres ha viscut un acte molt trist. La concentració per la mort ahir d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella de 48 anys. L'alcalde amb les seves declaracions ha manifestat que una persona que demana ajuda no pot ser que no la rebi, que aquesta ajuda arribi. També ha lamentat els fets de que durant el passat cap de setmana aquesta persona va estar detinguda dues vegades i que no entén què ha passat, que ha fallat perquè la persona estés al carrer. A més, també ha assegurat que es presentaran com a acusació popular.
4: Bon dia i bon dimecres 20 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
5: Amb Martí González.

Dimecres 20 de maig, amb la mirada ja posada a Oslo, a Noruega, on dissabte vinent, 23, el Barça jugarà la seva sisena final de la Champions femenina consecutiva. Ho farà contra el Lió de Jonathan Giraldez, l'ex-Lorana. L'últim entrenador que ha guanyat una Champions amb el Barça va ser fa 2 anys a Bilbao, en aquest cas contra precisament l'Olympique de Lió, l'equip que ara mateix entrena Giraldez. Veurem, estan parlarem, escoltarem protagonistes, evidentment, aquí a l'Enjoc, ja a partir d'avui. Ahir va ser el Media Day i diverses protagonistes van ja atendre els mitjans de comunicació, també l'entrenador actual de Blaugrana, Pere Romeu. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, avui recupera un partit la penya, i molt waterpolo, amb la definició de les finals de les lligues a la divisió nord masculina i femenina. Avui, per cert, també tanca la fase lliga de la lligueta de quarts de final al Barceloneta de la Champions, ja amb el bitllet assegurat per a la Final Four, que es disputarà d'aquí 10 dies a Malta. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça ja es prepara per una nova final de la Champions femenina, la sisena consecutiva que juga aquest dissabte a Oslo.
1: Doncs sí, mira, Martí, ahir l'equip va tornar als entrenaments després de guanyar dissabte passat la Copa de la Reina Gran Canària i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació al Media Day. Demà l'equip viatja cap a Noruega, divendres Pere Romeu, acompanyat de dues jugadores, compareixerà a la prèvia i dissabte a les 6 comença aquesta final contra el Lió. Entrenat, recordem-ho, per l'ex blaugrana Jonathan Giraldez.
0: Avui escoltarem algunes de les protagonistes d'aquesta final amb moltes ganes que arribi dissabte. En categoria masculina també dissabte es tanca la Lliga 25-26 de la primera divisió.
1: Amb el Girona jugant-se la permanència a la categoria amb una final a Montilivi contra l'Elx. Només li val la victòria a l'equip de Mitchell, que ara mateix ocupa zona d'ascens, però depèn d'ell mateix per salvar-se. El defensa del Girona, francès, que va haver d'abandonar el camp en el tram final del partit contra l'Atlètic de Madrid, ha descartat una lesió greu del genoll, però continua sent dubte per dissabte.
0: El Girona que ha convocat a l'afició per rebre l'equip de les 7 de la tarda, dues hores abans del partit.
1: A més, s'han repartit un centenar de banderes a la botiga de la Rambla per engalanar la ciutat. L'Ajuntament de Girona també s'hi ha implicat canviant la senyera de la plaça Catalunya, on hi surt l'escut del club gironí, a més de vestir el terlà de la Rambla amb la samarreta blanca i vermella.
0: També dissabte tancarà el curs espanyol que rep a la Real Societat i tancarà alguna opció remota de classificar-se per la competició europea per la Conference, i el Barça, ja campió i sense res en joc, que visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
1: Ahir, en un acte promocional, Pedri va dir la seva sobre el comiat de Lewandowski, la renovació de Hansi Flick i la lesió de Fermín, que ja ha passat per quiròfan per operar-se del cinquè metatarsià del peu dret i que es perdrà al Mundial. La cita mundialista, on sí que hi ha de ser Pedri, comença l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: Dilluns de la setmana vinent, 25 de maig, Luis de la Fuente donarà la llista definitiva de la selecció espanyola, on hi poden entrar molts jugadors del Barça.
1: Ahir la va donar el català Robert Martínez, seleccionat de Portugal, una altra de les favorites. A la convocatòria d'entrada, el blaugrana Joao Cancelo, a més de Cristiano Ronaldo, que jugarà el seu sisè mundial.
0: I tornant als clubs, en futbol internacional, l'Arsenal d'Arteta li guanya la Premier del Manchester City de Guardiola.
1: L'empat d'ahir del City al camp del Bournemouth li dona matemàticament el títol de Lliga als Gunners, que ja es preparen per la final de la Champions, que jugaran dissabte 30 de maig a Budapest contra el PSG d'un altre ex-blaugrana, Luis Enrique. D'aquesta manera, Pep Guardiola pot tancar una dècada com a tècnic del Manchester City sense un nou títol. Segons els mitjans anglès,

0: La selecció catalana va confirmar el retorn després de 3 anys de la selecció catalana masculina absoluta.
1: El combinat català jugarà el proper diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa, un amistós contra Gran Bretanya. Encara no s'ha fet pública ni la llista de jugadors ni tampoc el seleccionador. L'últim partit del combinat català va ser fa 3 anys, el juliol del 2023, contra l'Argentina.
0: En waterpolo, el Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina amb el bitllet per a la Final Four ja assegurat.
1: Els mariners visiten avui a partir de 8:45 del vespre a la piscina de l'Olympiacos, que també s'ha classificat per la Final Four amb l'objectiu de tancar aquesta fase prèvia en ple de victòries. També es tanca avui l'altre grup, tot i que també hi ha les altres dues places de semis definides. Serà el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià. Aquesta Final Four es disputarà el 30 de maig i l'1 de juny a Malta.
0: Abans, el Barceloneta disputarà la final de la Lliga, la divisió nord masculina.
1: Ahir es va classificar per aquesta final el Sabadell, després de superar Canyonca al Barcelona en el tercer definitiu partit per 14-12.
0: I a la divisió nord femenina tenim en joc les semifinals.
1: Ahir es va jugar el primer partit de la primera semi de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa en triomf de les barcelonines 13-9. El segon enfrontament, que es jugarà demà en Terres Vallesanes, podria ser ja definitiu. Avui es juga el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Mataró i Sabadell, amb l'anada a la piscina Joan Serra, de la capital maresmenca, a les 7 de la tarda.
0: El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport, com és la madrilenya Pili Peña, que penjarà la casqueta als 40 anys quan acabi la temporada. I un últim punt en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina que han de jugar Lloret i Vilafranca i que havia de començar aquest de cap a setmana.
1: El motiu? La impugnació del partit entre Lloret i Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que pujarien directament. I, en canvi, el Manlleu, que ja ha celebrat l'ascens, hauria de disputar play-off.

0: Dimecres 20 de maig, 11 minuts gairebé passen de la una. Comencem parlant de futbol i d'aquesta final de la Champions femenina que tenim aquest dissabte a l'horitzó entre segurament dels dos millors equips d'Europa actualment i segur els dos millors dels últims anys, de l'última dècada segur. Sisena final consecutiva per al Barça, que buscarà refer-se de la de l'any passat a Lisboa, que va perdre contra l'Arsenal per guanyar la quarta, el quart títol. El Lió, rival aquest dissabte, n'ha guanyat 8, tot i que no l'ha guanyat des del 2022 a Turí, precisament contra el Barça. Les brones ja es van endur per l'últim precedent, fa dos anys, a la final de Bilbao. Més enllà d'això, aquest dissabte té el morbo afegit que el conjunt francès el dirigeix l'exentrenador del Barça, Jonathan Giraldez, tècnic blaugrana precisament fa dos anys a la Bilbao, a la capital biscaïna. Ahir el Barça va fer el seu media day, el Johan Cruyff, abans de viatjar cap a la capital noruega, i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació, per exemple, la portera Cata Coll, que deia això precisament sobre el fet d'enfrontar-se a Jonathan Giraldez.
1: Bueno, no, per ja és com si jugués m'enfrontés un entrenador normal. És veritat que ha estat aquí, però crec que no té les mateixes jugadores que tenim nosaltres. Crec que, bueno, per jo, quan dic, és com si jugués contra el Lyon, contra un entrenador que hi és més i ja està, poc més.
0: Una Cata Coll que també feia aquesta reflexió sobre aquesta queixa sobre el lloc on es jugava aquesta final, a Oslo, com dèiem, a Noruega. Primer, perquè dificulta més el desplaçament de l'afició, i segon, perquè era un estadi més petit que el de les últimes finals.
1: I per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: I també podem escoltar, per exemple, la jove però ja experimentada Vicky López, que s'ha consolidat el primer equip blaugrana malgrat no haver comprat encara els 20 anys que els fa el juliol.
2: Tenemos muchas ganas de que llegue ya el sábado, creo que llegamos en un muy buen momento, estamos preparadas y nos dejaremos el alma por llevar al Barça a ganar este título. Para mí siempre vamos a ser favoritas si hacemos las cosas bien y luego al final lo que piense la gente no lo podemos controlar, siempre hablarán ya sea para bien o para mal, entonces nosotras estamos tranquilas con la temporada que hemos hecho.

0: i la queremos terminar de la mejor manera possible.
1: Per part del Barça serà baixa, ja ho sabem, Laia Alexandri, mentre que són dubte Irene Paredes i Caroline Graeme Hansen, tot i que ahir el tècnic Pere Romeu assegurava que les dues haurien d'arribar.
2: La intenció és que les dues arribin per la final. La Caro avui ha fet una bona sessió de reincorporació amb el grup, l'hem vist molt bé. Esperem que pugui fer una bona setmana per estar disponible de cara al dissabte. I la Irene, la idea és un treball uns primers dies un pèl més individualitzat, un pèl més a part en el grup, amb la intenció de que també arribi, igual que la Caro, disponible el dissabte.
1: L'entrenador blaugrana que va explicar també en roda de premsa que la clau era que l'equip fos ell mateix, sense massa adaptació al context ni al rival.
2: Ja coneixeu el nostre equip, ja coneixeu com juguem, és policoses, valorar escenaris que puguin passar durant el partit i com afrontar-los per no haver d'anar a cegues en situacions que potser no voldries o que no esperaves del tot, tenir un pla en cas d'haver de remuntar el partit, tenir un pla en cas d'haver de jugar amb el marcador a favor, tenir un bon pla d'atac, un bon pla de defensa, però sent nosaltres. Crec que és molt, molt, molt important que de cara a la final del dissabte siguem nosaltres, perquè aquest joc que fem o aquesta manera de jugar crec que ens ha aproximat clarament als tres títols que ja hem aconseguit i ens ha portat a aquesta final.
1: El Barça viatja demà cap a Oslo i divendres a la tarda Pere Romeu i dues jugadores atendran els mitjans de comunicació a la roda de premsa prèvia. N'anirem parlant d'aquesta final de la Champions de dissabte a les 6 de la tarda a la capital noruega i també durant la setmana. I en categoria masculina també anirem parlant durant la setmana d'aquesta última jornada de Lliga en què el Girona juga la vida, havent de guanyar l'Elx a casa per aconseguir la permanència a primera divisió. L'Espanyol ja ho té fet, però encara té alguna opció de plaça europea i el Barça ja ho té del tot fet, amb el campionat ja guanyat. Ahir en un acte promocional va parlar un dels jugadors més importants del conjunt blaugrana, Pedri, que va dir la seva, per exemple, de la lesió del seu company Fermín, que ahir va passar per quiròfan i esperarà el Mundial. I també va parlar de la renovació del seu entrenador, Hansi Flick, i de l'adeu de Robert Lewandowski. L'escoltem precisament a respondre sobre el davanter polonès i el fitxatge d'un possible substitut.
3: Pero ya no me encargo yo, así que en el desastre no te puedo contestar, pero bueno, la de Robert, como decían, se va como una leyenda, creo que porque ha marcado una época, ha marcado un montón de goles, no sé ni cuántos, así que bueno, un placer jugarle con él, darle las gracias por todo lo que nos ha dado, tanto dentro como fuera, vino en un momento complicado, que el Barça no gana muchos títulos y se va ganando títulos como lo que es, como un ganador, un trabajador que nos ha enseñado una manera de entrenar, de trabajar.
1: I sobre la renovació de Flick, el migcampista canari va elogiar el caràcter competitiu que ha portat l'alemany a aquestes dues temporades.
3: Todos los culés creo que estamos contentos con la renovación. Venimos de dos temporadas muy buenas con él y ojalá pues siga siendo así, ganando títulos, lleguen mejores títulos. Y bueno, creo que nos ha aportado la competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que nos está yendo bien y ojalá pues siga así ganando títulos.
1: Pedri, que serà un dels molts blaugranes que disputaran aquest estiu a partir de l'11 de juny aquest Mundial masculí, que es juga als Estats Units, Mèxic i Canadà. La llista definitiva de la selecció espanyola es farà pública dilluns vinent, 25 de maig.

0: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents d'ACB, en aquest cas a la pista del Tenerife. Un dels objectius principals, assegurar el play-off i continuar tenint a tocar la sisena plaça. En parlava a la prèvia el pivot verd i negre Simon Birgander.
1: Queremos acabar la temporada como lo más arriba posible y ganar los máximos partidos que quieran. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff. Y es un objetivo muy bueno, pienso yo, y creo que podemos hacerlo.
0: Això deia Simon Birgander, que també deia això sobre el rival d'avui, el Tenerife.
1: Tenemos que venir como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Tienen muchos jugadores muy buenos que tienen mucha experiencia y eso ayuda mucho en ACB, en una liga como ACB, y siempre es un equipo muy difícil jugar contra porque tienen tanta táctica, tantos jugadores con tanta experiencia y talento y es muy difícil.
0: Avui a les 9 de la nit, hora catalana, aquest Tenerife Joventut podria debutar amb la penya el nou fitxatge, anunciat ahir, fa només unes hores, el francès Yanis Moren, que ve del Japó i ja té experiència a l'ACB després d'haver passat per UCAM Múrcia i precisament pel Tenerife. I encara en bàsquet, en les últimes hores hem sabut també que Caldes de Montbui acollirà la final a 4 de la segona catalana femenina. Serà d'aquí dos caps de setmana. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: Aquest cap de setmana s'han acabat les lligues de la Federació Catalana de Bàsquet i una vegada posat el punt i final a la competició regular, els primers equips de cada grup han de disputar-se el títol de Catalunya per cada categoria. Com ha pogut saber Radio Caldes, la final a 4 per ser campiones de segona divisió autonòmica femenina es jugarà en guany a Caldes. Després que les jugadores del sènior del Sena Caldes de Bàsquet s'hagin endut el trofeu al grup 1, el cap de setmana del 30-31 de maig les calderines rebran a casa a les campiones dels altres 3 grups de segona. Així ha explicat l'entrenador del primer equip del Caldes, Javi Ruiz, el que suposaria pel club local guanyar el torneig.
3: Serà íntegrament a Caldes. El format és semifinal dissabte i final diumenge. I a veure, ja és un a més, és la guinda del pastís a la temporada. Ja l'objectiu ja està aconseguit i la final a 4 ja és un a més.
2: La final a 4 serà al Pavelló de les Cremades i la disputaran amb el Caldes al Prat de Llobregat, el Sant Josep Obrer de l'Hospitalet i el Sant Jordi Blau de Rubí.
0: Gràcies, Aleix. En waterpolo ja tenim definida la final de la Lliga, la divisió nord masculina. El Sabadell va superar ahir el Barcelona 14-12 i tornarà a enfrontar-se a la final al totpoderós Barceloneta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
4: Bon dia. Tot i que el marcador va ser ajustat, el club va encarrilar el bitllet amb 7 gols en el segon quart i el CNB només va poder maquillar el resultat a les acaballes, quan el triomf ja no perillava a Can Llong. Ara el rival pel títol serà l'Atlètic Barceloneta, amb la difícil missió de posar fi a dues dècades d'hegemonia marinera a la Lliga. Rafa Vergara, autor de 4 gols, va ser l'MVP d'ahir.
5: Barceloneta és un equip que està un pasito acima de nosotros, però bueno, no, al final nosotros vamos un poco sin presión y a darlo todo. Y creo que al Kim se lo merece. Después de tantos años dejando al Sabadell al máximo nivel, creo que tenemos que darle un extra, un poco más de sangre en los partidos, a ver si podemos poner la cara y quitar la secuencia de Barcelona de 20 años.
4: Diumenge a la 1, primer assalt d'aquesta final de la Lliga a la piscina de Sant Sebastià.
0: Gràcies, Pau. El Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina a la piscina d'Olympiacos a 8:45 del vespre en un partit ja intrascendent pel que fa a la classificació. Els mariners són primers de grup en ple de victòries, per tant ja amb la plaça assegurada per a la Final Four de Malta, que es disputarà d'aquí a 10 dies, el 30 de maig, a partir del 30 de maig, com dèiem, a Malta. Precisament el conjunt grec també té assegurada aquesta plaça a la Final Four. A l'altre grup també estan definits els altres dos semifinalistes, Ferencváros hongarès i Prorreco italià. I en categoria femenina, ahir es va jugar el primer partit de la primera semifinal final de Lliga, de la Divisió d'Honor, entre Sant Andreu i Terrassa, amb triomf de les barcelonines 13-9. Un malgrat resultat, el Terrassa que surt reforçat, mentre que el Sant Andreu ho fa amb la lliçó presa per posar-hi més intensitat al segon enfrontament que juga demà en terres vallesanes i podria ser ja definitiu. El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi aquesta temporada. Ràdio Ciutat de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: A primera hora del matí, el Club Natació Terrassa ha anunciat la retirada de Pili Penya. Després de 7 temporades, la jugadora madrilenya posarà punt i final a la seva etapa com a waterpolista i amb un palmarès envejable. Després de 3 medalles olímpiques, l'or a París 2024 i les plates a Londres 2012 i Tòquio 2020. Recordem que la seva etapa la va començar en el món del waterpolo, el Ondarreta dreta del Corcón. Ha passat pel Sabadell, pel Sant Andreu i aquestes 7 temporades al Club Natació Terrassa. No tan sols des de la seva arribada al 2019 ha format part d'aquest Club Natació Terrassa per ser un referent a l'equip femení, sinó també ha tingut un paper clau en el creixement del projecte esportiu, tant al primer equip com en el suport de les categories inferiors. Com a jugadora del club ha assolit fites importants, com és el fet de novament classificar a l'equip agarenc per aquest playoff pel títol i novament disputar la Champions, un premi també gran per al conjunt agarenc. Pili Peña tanca la seva etapa esportiva com una de les jugadores més guardonades del waterpolo femení i una figura clau en el Club Natació Terrassa amb un paper fonamental dins del projecte esportiu de l'entitat agarenca.
0: Gràcies, Miqui. Tornant a les semis de Lliga, avui juga el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Mataró i Sabadell, amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca avui a les 7 de la tarda. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
7: Aquest dimecres l'assolit Mataró arrenca el camí que l'ha de portar a sumar el segon títol de la temporada. Comença el play-off pel títol de la divisió d'honor femenina. El primer duel serà contra un rival amb qui ja s'ha trobat fins en 5 ocasions aquesta temporada. L'Astralpul Sabadell visita el complex Joan Serra a les 7 de la tarda, una eliminatòria que posa cara a cara les segones contra les terceres i que s'endurà el millor de 3 partits. Les jugadores dirigides per Dani Ballart arriben en un moment òptim del curs, 19 victòries en 21 partits a la Lliga i imbatudes a la Champions, una carta de presentació de la qual no poden presumir les vallesanes. En el seu cas, han obtingut un triomf menys a la fase regular i han caigut eliminades a la competició europea. Una eliminació que les fa, però, encara més perilloses, ja que poden centrar tots els esforços sense dosificar-se en aquests play-offs. Al llarg d'aquesta temporada, tots dos clubs s'han trobat 2 vegades a la Lliga, 2 cops més a la Champions i un altre a la Copa de la Reina. Tant els duels europeus com un de la Lliga s'han declarat a favor de les mataronines. Un 3-5 que no pot fer relaxar l'assolim. Tot i això, comptaran amb l'avantatge del factor piscina a favor, gràcies a haver quedat per davant a la classificació.
0: I en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina, que han de jugar a Lloret i Vilafranca. Havien de jugar i havia de començar aquest cap de setmana. N'estarem pendents. El motiu, la impugnació del partit entre el Lloret i el Mataró per una presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc, que va guanyar aquell partit. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de... favorable al Lloret, volíem dir, els de la Selva serien els que pujarien directament, i en canvi el Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, hauria de disputar el play-off. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
8: La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens a Hockey Lliga que s'havia de celebrar aquest cap de setmana. En un comunicat, l'ens federatiu ha explicat que el Comitè Nacional de Competició ha concedit la suspensió cautelar de la disputa del play-off mentre s'estudia i es resol el recurs presentat pel Lloret i que pròximament es comunicarà la nova data i la resolució de l'expedient. El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
9: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista, i home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'accedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
8: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació, i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix la gala de lliure.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dimecres 20 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 20 de maig, encara falten 3 dies per dissabte per la final de la Champions femenina, però, com van demostrar ahir, el vestidor blaugrana té moltes ganes que arribi aquesta final, sisena consecutiva del conjunt blaugrana després de l'espineta de la temporada passada, que va perdre la final de Lisboa, en aquell cas contra l'Arsenal. L'últim precedent contra el Lyon va ser fa 2 anys, contra a Bilbao, contra aquest equip francès dominador del futbol femení a les últimes dècades, que al Barça, com dèiem, li ha passat per davant. Després, com dèiem, de guanyar 4 títols, ahir està a les últimes 6 finals. En l'última, victòria blaugrana, com dèiem, en aquesta ocasió, el molt bo afegit que el conjunt francès entrena Jonathan Giraldez, l'ex blaugrana. En aquest cas parlem molt de futbol, escoltant ja protagonistes d'aquesta final de dissabte. També tindrem bàsquet, avui recupera partit la penya a Tenerife, de partit de ACB, hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça ja es prepara per una nova final de la Champions femenina, que és la sisena consecutiva i es juga aquest dissabte a Oslo.
2: Ahir l'equip va tornar als entrenaments després de guanyar dissabte passant la Copa de la Reina a Gran Canària i algunes de les protagonistes van atendre els mitjans de comunicació al Media Day. Demà l'equip viatja cap a Noruega. Divendres, Pere Romeu, acompanyat de dues jugadores, compareixerà a la prèvia i dissabte a les 6 començarà aquesta final contra el Lió, entrenat per l'ex blaugrana Jonathan Giraldi.
0: Avui escoltarem algunes de les protagonistes d'aquesta final que sentirem que tenen moltes ganes perquè arribi dissabte. En categoria masculina també dissabte es tanca la Lliga 25-26 de la primera divisió.
2: I ho farà amb un Girona jugant-se la permanència a la categoria amb una final a Montilivi contra l'Elx. Només li val la victòria a l'equip de Mitchell, que ara mateix ocupa zona d'ascens, però depèn d'ell mateix per salvar-se. El defensa del Girona, Francesc, que va haver d'abandonar el camp en el tram final de partit contra l'Atlètic de Madrid, ha descartat una lesió greu del genoll, però continua, sens dubte, per dissabte.
0: El Girona, que ha convocat a l'afició per rebre l'equip a les 7 de la tarda, dues hores abans del partit.
2: A més, s'han repartit un centenar de banderes a la botiga de la Rambla per engalanar la ciutat. L'Ajuntament de Girona també s'ha implicat canviant la senyera de la plaça Catalunya per una on hi surt l'escut del club gironí, a més de vestir el torlà de la Rambla amb la samarreta blanca i vermella.
0: Tot preparat, com dèiem, per aquesta final també per al Girona. També dissabte tancaran el curs espanyol, que rep a la Real Societat i encara té alguna opció remota, això sí, de classificar-se per competició europea, per la Conference, i el Barça, que ja és campió i no té res en joc, un Barça que visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
2: Ahir, en un acte promocional, Pedri va dir la seva sobre el comiat de Lewandowski, la renovació de Hansi Flick i la lesió de Fermín, que ja ha passat pel quiròfan per operar-se del cinquè metatarsià del peu dret i que es perdrà al Mundial. La cita mundialista, on sí que hi ha de ser Pedri, començarà l'11 de juny als Estats Units, Mèxic i Canadà.
0: Dilluns de la setmana vinent, 25 de maig, sabrem la llista de Luis de la Fuente, que donarà aquesta definitiva convocatòria de la selecció espanyola, on hi poden entrar molts jugadors del Barça.
2: Ahir la va donar el català, la llista, Robert Martínez, seleccionador de Portugal, una altra de les favorites. A la convocatòria han entrat el blaugrana João Cancelo, veurem si renova i segueix al club blaugrana, i Cristiano Ronaldo, que jugarà, atenció, al seu sisè mundial.
0: I tornant als clubs, en futbol internacional, l'Arsenal d'Arteta li va guanyar ahir, en concret, la Premier al Manchester City de Guardiola.
2: L'empat d'ahir del City al camp del Bournemouth li donarà, o li dona, millor dit, matemàticament, el títol de Lliga als Gunners, que ja es preparen per la final de Champions, que jugaran el dissabte 30 de maig a Budapest contra el PSG d'un altre ex-blaugrana, Luis Enrique. D'aquesta manera, Pep Guardiola pot tancar una dècada com a tècnic del Manchester City sense un nou títol. Segons els mitjans anglesos, el desempador ja hauria comunicat al club que deixa el càrrec aquest mateix estiu, malgrat tenir un any de contracte.
0: En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents de la Lliga CB.
2: Els verdinegres podrien certificar avui a Tenerife la seva presència als play-offs, a més de posar-se molt de cara a la sisena plaça. Podria debutar ja el nou fitxatge anunciat fa unes hores el pivot francès Yanis Morin, que arriba per substituir Ante Tomic fins a final de temporada procedent de la Lliga japonesa. Morin ja té experiència a la CB en equips com l'UCAM Murcia o precisament el Tenerife. Aquest Tenerife Joventut avui a les 9 del vespre, hora catalana.
0: Encara en bàsquet, la Federació Catalana va confirmar el retorn després de 3 anys a la selecció catalana masculina absoluta.
2: El combinat català jugarà el proper diumenge 28 de juny al Nou Congost de Manresa, un amistós contra Gran Bretanya. Encara no s'ha fet pública ni la llista de jugadors ni tampoc el seleccionador. L'últim partit de la selecció catalana va ser fa 3 anys, el juliol de 2023, contra l'Argentina.
0: En waterpolo, el Barceloneta tanca avui la lligueta de quarts de final de la Champions masculina amb el bitllet per a la Final Four ja assegurat.
2: Els mariners visiten avui a partir de 8:45 del vespre la piscina Olympiacos, que també s'ha classificat per la Final Four amb l'objectiu de tancar aquesta fase prèvia amb el ple de victòries. També es tanca avui l'altre grup, tot i que també hi ha altres dues places de semis definides. Seran el Ferencváros hongarès i el Prorreco italià. Aquesta Final Four es disputa el 30 de maig i l'1 de juny a Malta.
0: Abans, el Barceloneta, que disputarà la final de la Lliga, la divisió nord masculina.
2: Ahir es va classificar per aquesta final el Sabadell, després de superar Can Llonc al Barcelona en el tercer i definitiu partit per 14-12.
0: I ahir a la divisió nord femenina tenim en joc ara mateix aquesta setmana les semifinals de la Lliga.
2: Doncs així és, ahir es va jugar el primer partit de la primera semi de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa en triomf de les barcelonines 13-9. El segon enfrontament, que es juga demà a Terres Vallesanes, podria ser ja definitiu. Avui es juga el primer partit de l'altra semi, enfronta Mataró i Sabadell amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca a les 7 de la tarda.
0: El Terrassa, que per cert ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Penya, que penjarà la casqueta als 40 anys quan acabi la temporada. I un últim punt en hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment de moment el play off descens a l'hoquei lliga masculina que havien de jugar Lloret i Vilafranca a partir d'aquest cap de setmana.
2: Doncs sí, expliquem el motiu, Martí, la impugnació del partit entre Lloret i Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que posarien directament i, en canvi, el Manlleu, que ja ha celebrat l'ascens, hauria de disputar el play-off. Veurem com acaba tot plegat, company.

0: Dimecres 20 de maig, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol i d'aquesta final de la Champions femenina que tenim aquest dissabte entre segurament els dos millors equips d'Europa actualment i segur els dos millors dels últims anys. Sisena final consecutiva per al Barça, que buscarà refer-se de l'any passat a Lisboa per guanyar el seu quart títol. El Lió, rival d'aquest dissabte, n'ha guanyat 8, tot i que no l'ha guanyat des del 2022 a Turí, precisament contra el Barça. Les blaugranes que es van endur l'últim precedent, fa 2 anys, a la final de Bilbao. Més enllà d'això, d'aquest dissabte té el morbo afegit que el conjunt francès el dirigeix exentrenador del Barça, Jonathan Giralles, tècnic blaugrana precisament fa 2 anys a Bilbao. Ahir el Barça va fer el seu media day, el Johan Cruyff, abans de viatjar cap a la capital noruega, i algunes de les protagonistes la van atendre als mitjans de comunicació. Per exemple, la portera Cata Coll, que admetia que era una setmana especial.
1: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalá, pues, l'any passat volíem guanyar el seu quart, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona. És com sempre, és que al final tu vens aquí a un entrenador nostre i m'expliquen cada dia, o sigui, és que cada dia hi ha algo, però això és el que mola, això és el que no ens fa treure la segona competitiva, no?, cada cap de setmana, però sí que òbviament cada aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim una certa experiència amb això i bueno, ens ajudarà.
0: Una Cata Coll que també feia aquesta queixa perquè es doni per fet que han de guanyar tots els títols estatals i que la temporada no acaba de ser bona si no es guanya la Champions.
1: Bueno, a ver, es que la gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, ah, venga, es solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Y obviamente que la Liga es lo que también personalmente pues, más te emociona, ¿no? Pero creo que no hay que descuidar lo que hacemos durante todo el año, pero sí que obviamente que para este sábado pues, hay una emoción especial.
0: I també podem escoltar, per exemple, la davantera polonesa Eva Pajor, una de les poques jugadores més enllà de les joves que no ha guanyat cap Champions. De fet, Pajor ha jugat per ara 4 finals de Champions i les ha perdut totes. Veurem si la d'aquest dissabte és la vençuda.
2: Tenemos muchas ganas, estamos muy motivada. También tenemos días para prepararnos para este partido y estamos muy bien y tenemos muchas ganas para este final. Siempre un final es especial y sí, esto es también muy especial. No puedo cambiar pasado, no sé qué es en futuro, solo aquí y ahora. Y estamos muy concentrada para prepararnos lo mejor posible.
0: Per part del Barça serà en baixa, ja ho sabem, Laia Alexandri, mentre que són dubte Irene Paredes i Caroline Graeme Hansen, tot i que ahir el tècnic Pere Romeu assegurava que les dues haurien d'arribar a la final. L'entrenador blaugrana va explicar també en roda de premsa que l'equip arribava bé a la cita.
3: Crec que estem en un bon moment, crec que estem fent les coses bé, crec que estem fent un bon joc, crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, en línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo 1000 vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: Un Pere Romeu que, com tot l'equip, té molt present encara la final de l'any passat a Lisboa i la derrota contra l'Arsenal. Des de llavors, tot el vestidor, inclòs el tècnic, assegura que l'equip és encara més madur.
3: Crec que som un equip encara més madur, crec que som un equip amb més capacitat per adaptar-nos a diferents contextos, crec que som un equip que a dia d'avui, dintre d'un mateix partit, podem fer coses força diferents i fer-les i executar-les força bé. Crec que això requereix algú de temps, crec que això requereix algú d'entrenament, crec que això requereix algú de vivències en la competició i en els partits, així que content. Crec que estem bé, crec que arribem en un bon moment i crec que l'equilibri entre lo emocional, lo competitiu i lo futbolístic, crec que estem en una bona balança.
0: El Barça que viatja demà cap a Oslo i divendres a la tarda Pere Romeu i dues jugadores atendran els mitjans de comunicació a la roda de premsa prèvia. N'anirem parlant d'aquesta final de la Champions de dissabte a les 6 a la capital noruega també durant la setmana. I en categoria masculina també anirem parlant durant la setmana d'aquesta última jornada de Lliga en què el Girona juga la vida, havent de guanyar a l'Elja a casa per aconseguir la permanència. L'Espanyol ja ho té fet, però encara té alguna opció de plaça europea i el Barça ho té fet del tot amb el títol de Lliga ja guanyat. Ahir en un acte promocional va parlar un dels jugadors més importants del conjunt Lorena Pedri, que va dir la seva, per exemple, de la lesió del seu company Fermín, que ahir va passar per quiròfan i es perdrà al Mundial, també de la renovació del seu entrenador, Hansi Flick, i de l'adeu de Robert Lewandowski. Escoltem sobre la lesió de Fermín.
4: Sí, ayer estuve con él y como es normal estaba muy, muy podido, perder su mundial pues me han hablado con los jugadores y yo todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere y que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y un palo para todos porque yo principalmente me iba muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de cuñetero a veces, que tiene esas tensiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y sobre todo desearle una cosa después.
0: I sobre el Mundial, el migcampista canari assegurava evidentment que l'objectiu era guanyar-lo, tot i que avisava de la dificultat, tenint en compte també la seva experiència d'ara fa 4 anys.
4: Yo creo que soñamos todos con esa estrella, ojalá pues se pueda dar, pero está claro que ganar el Mundial no era fácil, lo vamos a intentar con todo y tenemos un gran equipo, pero hay que ver cómo va a ir. En un Mundial o en competiciones así cambia todo en un segundo, hay un momento que parece que tienes, por ejemplo, un partido controlado, te marcan un gol y ya pues puedes estar fuera o por varios goles en la fase de grupo puedes estar fuera, es muy, muy complicado ganarlo y sobre todo llegar lejos y es que es un detalle de dejar por el último uno.
0: Pedri serà un dels molts valorants que disputaran aquest estiu a partir de l'11 de juny aquest Mundial masculí que juga a Estats Units, Mèxic i Canadà. La llista definitiva de la selecció espanyola es farà pública aquest dilluns vinent. I en el futbol de casa nostra, el president del Futbol Club L'Escala, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant la seva dimissió. Una informació explicada pel soci Antoni Bonachera que el club, amb el primer equip consolidant-se a la tercera federació masculina, ni confirma ni desmenteix. Ràdio L'Escala, Ivan García.
5: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonachera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
6: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi a davant del club, no? Clar, no serà fàcil, no serà fàcil.
7: No, i jo per mi ojalà es pugui quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo, bueno, aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'Escala.
6: I tant.
7: I llavors, si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot, i després jo crec que sortirà un altre president.
5: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
6: Home, és un desgast important, aquest tipus de junta directiva. És un desgast que, sobretot, tot l'assumpte pressupostari fa pensar la responsabilitat subsidiària dels presidents en aquests equips, fan pensar a l'hora de posar-t'hi. Home, és difícil.
5: Durant el seu mandat ha assolit dues permanències a la tercera federació i la creació del primer equip femení.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, avui la penya recupera un dels partits que té pendents d'ACB, en aquest cas a la pista del Tenerife, un dels objectius principals, assegurar-se el play-off i continuar tenint a tocar la sisena plaça. Podria debutar amb la penya el nou fitxatge, anunciat ahir fa només unes hores, el francès Yanis Moren, que ve del Japó i té experiència a l'ACB. Ha passat pel UCAM Murcia i precisament pel Tenerife. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
8: Bon dia. El Joventut pot assegurar avui a les 9 del vespre el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i aconseguir, a més, la sisena posició. La penya juga contra un rival directe com és el Tenerife, ja amb Marcelinho Huerta recuperat. El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre el partit de la primera volta del Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits a l'ACB contra el Murcia, el Moravang, el Gran Canària i el Barça. Però, sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League en ser escombrats a semifinals pel Ritas Vilnius i amb lesió greu de Gedriaitis. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la lliga japonesa. Fa 2 temporades va passar per l'UCAM Murcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de la CB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. De fet, el jugador ja ha viatjat amb l'expedició Tenerife i si arriba el transfer des del Japó a temps, podria debutar avui en aquest partit. Escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
9: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo. Queremos acabar la temporada como tú dices, lo más arriba posible, y ganar los máximos partidos que quedan. Y el objetivo es quedar sextos para jugar contra los terceros para el playoff y es un objetivo muy bueno, pienso yo. Y creo que podemos hacerlo.
8: Els verds i negres encara tenen 3 partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la Lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
0: Gràcies, Ramon. En waterpolo tenim definida ja la final de la Lliga de la Divisió Nord masculina. El Sabella superà ahir el Barceloneta, el Barcelona, volíem dir 14-12, i s'enfrontarà el Barceloneta ara sí a la final, que comença aquest cap de setmana. El conjunt mariner, que avui té lligueta de quarts de final de Champions masculina, la piscina d'Olympiacos, tanca aquesta fase lligueta de quarts, ja sense res en joc, amb la primera plaça i la classificació per a la Final Four ja assegurada. Aquesta Final Four es jugarà a Malta d'aquí a 10 dies, a partir del 30 de maig. Precisament el conjunt grec també té assegurada, i els altres dos que ja estan classificats són el Ferencváros i el Prorreco. En categoria femenina, ahir es va jugar el primer partit de la primera semifinal de Lliga entre Sant Andreu i Terrassa, amb triomf de les barcelonines 13-9. Malgrat el resultat, el Terrassa en surt reforçat, mentre que el Sant Andreu ho fa amb la lliçó presa per posar-hi més intensitat en el segon enfrontament, que és demà mateix, en Terres Vallesanes, i podria ser ja definitiu. Escoltem els dos entrenadors, el del Sant Andreu, Javi Aznar, i el del Terrassa, Xavi Pérez.
10: Hem de guanyar. Crec que el partit d'avui ens dona una lliçó de que hem d'estar amb un to millor. Elles, lògicament, han vist la possibilitat, i jo crec que dijous, davant de la seva gent, doncs sortiran encara amb més actitud, amb més intensitat, i nosaltres, almenys en aquest sentit, hem d'igualar aquesta intensitat, i després crec que tenim joc suficient i talent suficient com per no haver de patir. Però, evidentment, Terrassa és un grandíssim equip que, si li dones l'oportunitat, se't ficarà. I si no iguales aquesta intensitat que elles han posat avui, dones aquestes opcions, que crec que és una errada nostra concentrar-nos per partit de tornada i fer un bon partit, que avui crec que no l'hem fet.
11: Sí, content pel treball de l'equip, per l'esforç que han fet, han entès superbé el que havien plantejat, estic content per això, llàstima que no hem pogut encara estar una miqueta més a prop, però al final sabem qui tenim davant. S'acaba de classificar el Sant Andreu per aquesta Final Four, sabíem que a la seva plantilla hi havia jugadores increïbles, de les millors del món, i de la dificultat d'aquest partit, però me'n vaig satisfet, sobretot pel treball de l'equip.
0: El Terrassa, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí la retirada d'una llegenda d'aquest esport com és Pili Peña, que penjarà el casquet als 40 anys quan acabi aquesta temporada. Tornant a les semis de Lliga, avui juga el primer partit de l'altre semi, que enfrontarà Mataró i Sabadell, amb l'anada a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca a les 7 de la tarda. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo, bon dia.
12: Bon dia. Les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu, s'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara malgrat tenir el factor piscina en contra.
13: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribava al partit del playoff de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que, tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem en bones sensacions i tenim confiança.
12: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong, i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
0: Gràcies, Adrián. En hoquei patins, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge ha suspès cautelarment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina, que havien de jugar a Lloret i Vilafranca i havia de començar aquest cap de setmana. El motiu, la impugnació del partit entre el Lloret i el Mataró per presumpta alineació indeguda de l'equip maresmenc. Si la resolució fos favorable al Lloret, serien els de la Selva els que pujarien directament a l'hoquei lliga. A mi el Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens, hauria de disputar aquest play-off d'ascens. El nou FM, Marcel Puig.
14: La Federació Espanyola de Patinatge va anunciar ahir que atura provisionalment el play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Ara s'ha de decidir si els 3 punts i la victòria que va aconseguir el Mataró passen al Lloret. El perjudicat seria el Martinelli a Manlleu, que dissabte havia celebrat l'ascens directe a l'hoquei lliga després de guanyar la lliga del seu grup. Des del club manlleuenc es mostren reticents davant la impugnació. Santi Rusquelles, president del Club Patí Manlleu.
15: Us hem posat tot a serveis jurídics. Al moment que ens vam enterar que hi havia aquesta impugnació, que va ser una hora i alguna més tard d'acabar el partit. A nivell de club, a nivell de junta, entenem que no podem acceptar-ho. No podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip Hockey Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
14: Mentre no hi hagi una decisió definitiva, no se sap si el playoff l'haurà de jugar al Lloret o al Manlleu.
0: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, en Futbol Sala i es va presentar la tercera edició del Metropolitan Cup, un torneig solidari de Futbol Sala organitzat per l'Hospitalet Bellesport i que tant que recapta fons per promoure l'esport entre la canalla a Etiòpia. A mitjans de l'Hospitalet, Anés Rubio.
16: L'Hospitalet Bellesport ha presentat la tercera edició de la Metropolitan Cup, un torneig de futbol sala formatiu que tornarà a unir esport i solidaritat el proper dissabte 6 de juny. La competició servirà també per recollir fons per l'ONG Accede, que treballa per promoure el canvi social a Etiòpia a través de l'esport. Fa dos anys que el club i l'entitat col·laboren en un projecte que ja ha permès enviar material esportiu a la ciutat de Debre Berhan. Ho expliquen el seleccionador català absolut, Santi Gea, i el coordinador de l'Hospitalet Bellesport, Eric Sales.
17: És començar a conscienciar no? doncs a aquests petits no? de la sort que tenen no? de viure amb tots tan visquent, de poder disfrutar, gaudir no? de tot el material que tenen, de pistes que són cobertes, de parquet, que tenen material, per tant, una mica sensibilitzar-los no? i que vegin realment doncs, que hi ha altres països com Etiòpia no? doncs, que viuen en situacions molt, més complicades.
18: I a partir d'aquí avançar, no? dins d'aquestes categories sobretot formatives, que és on gaudim més del futbol sala, gaudim més d'aquest esport tan entretingut i dinàmic com és el nostre, i evidentment volem créixer en quant al número d'edicions, volem créixer en número d'equips, participants, i que ja sigui un clàssic dins del calendari del futbol sala.
16: Enguany el torneig incorpora dues categories, Benjamí i Alaví, en fases de grups, eliminatòries i finals al poliesportiu municipal Sergio Manzano. De cara a la propera edició, la idea passa per convidar a una selecció de nens etíops.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt en voleibol. Demà arrenca a Torredembarra la fase d'ascens a la primera nacional femenina, amb dos equips catalans buscant pujar, el Sant Cugat C i l'anfitrió, el Cèvol Torredembarra. On a la torre, Josep Sánchez.
19: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins a diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cèvol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a primera catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
20: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys. No? Això és una cosa que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
19: El Cèvol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Marta Vilchez, jugadora de l'equip torrenc, assegura que arriben preparades a la cita.
21: Nosaltres ja sabem que seran quatre dies superintensos, que després si arribem a semifinals i finals també encara seran més partits del previst, però bueno, també portem aquest últim mes amb molt de volum de joc, estem entrenant quatre dies a la setmana i jo crec que ho portarem bastant bé.
19: Les torrenques disputaran el grup A, mentre que el Sant Cugat està al B. Les vallesanes jugaran dos partits demà contra el Sant Omera i el Ciutadella, mentre que divendres s'enfrontaran el Paterna Liceo i el Pamesa Teruel. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
0: Gràcies, Josep, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
0: Els esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
0: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre, tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans l'adverteixen, però, que no es relaxi i que pressionin el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jovell ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
11: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
12: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
14: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
15: Sí, y tanto.
14: ¿Que existe una cacería judicial?
15: Sí,
14: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
13: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.

0: prioritats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges, i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
1: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
0: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
2: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
3: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
4: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
3: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
2: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta a sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
5: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
6: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
5: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
2: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
5: Qui no s'asseurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
7: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
5: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
2: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
5: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
2: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.

0: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
1: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta, que estava bloquejada, i accedir al pis per treure-la de casa.
0: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
1: I l'Ajuntament de Barcelona, encara la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
0: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
0: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
1: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
0: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
4: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
5: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin a reduir aquesta regressió del litoral.
4: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
1: Doncs no deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
7: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
6: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap del Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
8: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet puguin fer la sol·licitud del material.
6: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, llogar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
1: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
10: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
9: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
1: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
12: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
11: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer. I qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
1: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
13: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
14: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
13: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
15: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
16: Per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot doncs que sigui més fàcil poder accedir.
15: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui amb Waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
17: Bon dia, les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu, s'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
18: El partit contra l'Olimpiakos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four, però la veritat que arribem al partit del play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que, tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
17: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong, i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
15: Gràcies a Adriana Arroyo des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
19: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
20: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'excedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
19: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació, i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
15: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins, a dues victòries dels verd i negre, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol, avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels carons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lió.
0: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
2: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
11: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
12: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha retornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
14: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí, y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí, y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
13: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
6: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
15: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
16: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
17: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
16: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
18: I fins i tot per poder també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
19: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros. És una nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
20: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
21: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
20: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
7: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
3: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta, que estava bloquejada, i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament, després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
8: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
22: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
8: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'Idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
0: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
3: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
0: I també, abans del cop, també una notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
24: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de la AMB.
25: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
24: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
4: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
2: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
10: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
9: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer. I qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
12: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
11: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsoda Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
26: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
27: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
26: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga Regular. La sèrie, el millor 3 partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Cell lluitaran a partir de demà per una plaça a la Primera Nacional Femenina de Voleibol. On a la Torre, Josep Sánchez.
5: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins a diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de 2 places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cèvol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de 3 temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
6: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és algo que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
5: El Cèvol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
26: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a 2 victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
0: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.

0: la veu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords que el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al Consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions. Uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar avui als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
3: I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
2: I Salut xifra el seguiment de la vaga de metges en un 4,3% d'aquest matí. Metges de Catalunya diu que és d'un 30%. La d'avui ha estat l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des de l'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat per exigir a Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte amb el col·lectiu mèdic, perquè diuen la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El secretari general del sindicat és Xavier Lleonart.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
2: I precisament ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga de la xarxa a Rodalies. Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com pels usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincideixen amb l'aturada de 200, recordem-ho, convocada a tot Catalunya. I unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que la situació de protecció de la víctima hagi fallat. I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció de cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa cobra les portes demà. Es podrà veure fins al dia 8 de novembre. Presenta obres d'art, objectes, històries, instal·lacions també contemporànies. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
3: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
4: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.

0: Cease.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
2: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper a les polítiques públiques. A Catalunya el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
4: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a l'infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
2: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província i té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. I la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units i així retirar els aranzels a la majoria de béns industrials estadounidencs. El pacte firmat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
3: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària, que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
1: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i el Govern de la Generalitat.
3: Una reunió a la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
4: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
3: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunar, alerta que el problema és de país.
5: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
1: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
6: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que malauradament el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
1: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
3: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
1: Ràdio Porreig, Josep Genescà.
7: La principal novetat passa pel creixement del finançament, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
8: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats. I no ens quedem aquí, vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
1: I en esports, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
9: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit. Un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins. En waterpolo, a aquesta hora, comença la semifinal pel títol de la divisió nord femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol, arrenca el play-off d'ascens permanència a la divisió nord plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit d'anada a l'Oviedo a partir de les 8.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30-32 graus amb facilitat a la Catalunya central i les comarques de Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara la peça té retencions de Mollet.

0: la variat i això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac, a l'usat Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha quart Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs per un accident que ja s'ha pogut retirar, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a l'usat Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Nova reunió aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament.
3: USTEC i CGT la consideren insuficient, també els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
2: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, els sindicats acaben de sortir d'aquesta reunió que ha començat a 5:45 del vespre per fer una pausa. I és que, segons que ens han explicat una part dels sindicats, la situació és que ara mateix no s'està arribant a un consens amb la consellera i, per tant, el que els ha demanat el govern és que presentin una contraproposta per valorar si poden arribar a un possible acord. Així doncs, ara els sindicats es reuniran pel seu costat per presentar els seus punts concrets i tornaran a entrar a negociar amb ningú. Han manifestat que, com continua aquest front obert, estan disposats a quedar-se el temps que sigui necessari per tornar a seure's i debatre un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que, tot i que UGT i Comissions Obreres, que representen un sector minoritari, van acceptar el darrer pacte, USTEC i CGT no, que són qui avui estan reunits amb la consellera. Entre les altres propostes de millora que es plantejaven avui sobre la taula es troben també la baixada de les ràtios a les aules, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Destacar que, com no s'està arribant a bon port, continuen les jornades de manifestacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
2: Moltíssimes gràcies, Andrea. La reunió, de fet, coincideix amb una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, per denunciar que són en l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
5: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
6: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
5: També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de 2 intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
2: Gràcies, Judit. La protesta de les escoles Bressol, de fet, ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per Metges de Catalunya des del mes d'octubre.
3: El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país.
2: Maite Polo.
7: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
8: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
7: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
2: I encara un conflicte més. Ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga a la xarxa de Rodalies.
3: Les fonts sindicals, les organitzacions, continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents el 2030.
3: La reunió amb la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar als 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals de Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la Zona Franca o l'impuls del reconeixement de l'ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra escenificada aquest dilluns per a l'aprovació dels pressupostos del 2026.
2: Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
9: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
2: A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. I a tot això, després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
3: A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
10: L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
11: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
10: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
13: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
14: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
10: I li ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
2: En clau espanyola, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
15: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
16: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
17: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
18: Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
19: Sí, y tanto.
18: Que existe una cacería judicial.
19: Sí,
18: y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
15: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i d'entre 70 i 74.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
2: La gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, Clara Rosàs, s'ha mostrat satisfeta i afirma que dona resposta a l'evidència clínica.
3: Rosàs espera que el Departament de Salut incorpori les modificacions amb celeritat.
20: Des de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebrem que el Ministeri de Sanitat hagi aprovat l'ampliació del programa de cribatge de càncer de mama en dones de 45 a 74 anys. D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
2: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
21: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
3: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
2: I en la plana social també el Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta tarda la proposició de llei del tercer sector social, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. El sector reivindica o reivindicava aquesta regulació des de feia anys per consolidar el seu paper de servei públic essencial. Mar del Mau, bona tarda.
0: Bona tarda. La norma vol donar reconeixement legal al sector i reforçar-ne el paper en les polítiques públiques amb un marc més estable de relació i finançament. A Catalunya, el tercer sector agrupa més de 3.000 entitats que donen feina a unes 120.000 persones que acompanyen i atenen prop de 2 milions de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió. Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, ha estat el ponent relator de la llei.
19: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
0: La normativa ha tingut un ampli suport dels grups de la Cambra Catalana, amb tan sols l'oposició de Vox i Aliança Catalana.
2: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Puigreig, Josep Genescà.
22: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
23: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
22: I Berga també posa en marxa un servei de guardamotxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
2: I l'onzena edició del Festival Internacional de Cinema i Paisatge Montfilmat, que explorarà enguany les geografies de la resistència. Serà del 6 al 14 de juny i tindrà com a seus a Amposta les cases d'Alcanar, Ulldecona i la Sénia. Amposta, Ràdio Sílvia Berbis.
24: Sí, projectaran treballs en què el paisatge és un personatge més, en este cas de supervivència, evasió o dissidència. Una de les novetats és la recuperació de les activitats al llarg de més dies per cobrir dos caps de setmana, concretament els dos primers de juny. L'edició d'enguany, però, té altres novetats, tal com explica el director de Montfilmat, Xavier Miró.
25: I les principals novetats d'enguany és l'ampliació de dies, passem a 6 dies, de 6 al 14 de juny, més diversitat internacional, tenim pel·lícules d'Hongria, de Suïssa, de França, de Canadà, d'Alemanya, d'Equador, de Cuba, Xile, Espanya, Catalunya, i òbviament la incorporació de la Sénia com a espai de projecció, no només en una sessió, sinó en dos. El festival convidat de Montfestival enguany serà Palestina Animada.
24: Durant el festival es projectaran 17 llargmetratges i 44 curts metratges. El gruix de projecció serà a l'Opati. Amb tot, s'incorpora la Sénia com a nou espai de projecció, afegint-se als llocs ja habituals de les cases d'Alcanar, la Perla Creuers, la Lira Ampostina i l'Orfeo d'Ulldecona, reforçant el vincle amb el cicle Victòria i Savoy. Totes les sessions seran gratuïtes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negre, el Francis i Anís Mogón. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Ramon Durant,
3: la Diputació de Badalona. És conscient que els canaris, que ja van perdre el partit de la primera volta del Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. Per cert, hem de dir que el Joventut ja té substitut per cobrir la baixa d'Ante Tomic. Es tracta del pivot francès Yanis Morin, que arriba procedent de la lliga japonesa. Fa dues temporades va passar per Lucan Murcia sent una peça clau perquè els murcians juguessin la final de la CB i el curs passat el va acabar a la Laguna Tenerife, ajudant l'equip canari a arribar a les semifinals de la competició. T'escoltem ara el pivot de la penya, Simon Birgander, parlant d'aquest compromís.
4: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
3: Els verd i negres encara tenen tres partits pendents més. Diumenge a la tarda rebran el Burgos, un equip que s'està jugant al descens. Dimarts de la setmana que ve, a l'Unicaja, també en el Palau Olímpic, en el partit ajornat pels problemes al videomarcador. I acabaran la lliga regular a Girona, en principi, el divendres 29 de maig.
2: En waterpolo, a la divisió nord femenina, avui a les 7 s'inicia la semifinal que disputaran el Centre de Natació Mataró i el Club Natació Sabadell, un partit que, com dèiem, ha començat a les 7 de la tarda. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a divisió d'honor plata masculina. A partir de les 8 del vespre, el filial del balonmano Granollers, que finalitzarà el primer grup D en la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. Arnau Molla, Ràdio Granollers.
5: L'equip ballesà necessita treure un bon resultat aquest vespre en el partit d'anar davant l'Oviedo. El conjunt dirigit per Sergio Pozo ha arribat a la fase d'eliminatòria per pujar a la divisió d'honor plata després d'acabar com a millor segon classificat durant les fases d'ascens. Ara bé, els granollerins reben el 13è classificat de la segona màxima categoria de l'handbol estatal. L'Oviedo arriba al Palau d'Esports de Granollers amb les piles carregades, ja que el seu darrer partit el van disputar ara farà 3 setmanes. Així doncs, el duel serà un xoc entre els ballesans, que venen amb un alt nivell competitiu, però amb les cames més esgotades, i els asturians, que volen evitar el descens. El d'avui seran els primers 60 minuts d'una eliminatòria que juga a doble partit. Per tant, els ballesans volen treure un bon resultat a casa i anar a patir el dissabte lluny de Granollers.
2: Per cert, que el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt ballesà, que va arribar a la categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
3: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
1: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre l'Estat i el Govern de la Generalitat.
3: Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents el 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
4: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment de la vaga és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
3: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
5: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
1: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
6: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
1: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
3: L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Avui seran presentat les principals novetats d'aquesta nova edició.
1: Ràdio Porreig, Josep Genescà.
7: La principal novetat passa pel creixement del finançament. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
8: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats. I no ens quedem aquí, vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
1: I en esports, Jordi Cervantes, la penya vol certificar el bitllet del play-off pel títol.
9: El Joventut juga a la pista del Tenerife a partir de les 9 de la nit. Un triomf verd i negre no només asseguraria la posttemporada, sinó que també donaria el sisè lloc als badalonins en waterpolo. Des de les 7 es juga la semifinal pel títol de la Divisió Honor Femenina amb el primer partit entre el Mataró i el Sabadell. I en handbol arrenca el play-off d'ascens permanència a la Divisió Honor Plata masculina amb la presència del filial del Balonmano Granollers, que repen el partit d'anada a l'Oviedo a partir de les 8.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui ja s'ha enfilat la temperatura força més que no pas ahir i, de fet, en alguns indrets de les comarques del sud de Lleida ja hem passat dels 30 graus, 31, 32 graus de màxima hi ha hagut a molts indrets del Segrià. També han anat formant-se algunes nuvolades que ja han deixat algun ruixadet molt esporàdic entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot. El que queda d'aquest dimecres encara tindrem algun remet, per tant, al llarg d'aquest vespre esperem que arribi a ploure, però d'una forma molt testimonial, molt local i no pas gaire important, a cavall del nord d'Osona, la comarca de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i també l'Alt Berguedà. Més núvols prims a la resta del país, però poc destacables, esperant a un dijous que començarà amb núvols baixos i boires a la Costa Daurada, sobretot al Delta de l'Ebre, i que portarà més calor que avui. De fet, el dijous a la tarda passarem dels 30 a 32 graus amb facilitat a la Catalunya Central i les comarques de Ponent. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la P7 i retencions de Mollet s'han d'apropar de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils encara. També comentar-vos que la C58 a l'autopista del Vallès i a l'Antídot i aturades entre Montcada i Reixac i a l'Unsa Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 encara hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per allà amb l'autopista del Maresme, amb la C32, el que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda Dalt i retencions en diferents trams entre Sarrià i Horta en sentit Besòs i la Ronda Litoral i retencions d'Esma Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit contrari, en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. De moment, però, no sembla haver-hi consens. Això sí, les dues parts s'emplacen a continuar negociant.
4: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats estan assistint a la reunió.
0: En canvi, els professors de secundària, ho dèiem ara, no hi han entrat perquè consideren la proposta una presa de pèl insultant. Anem a saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, els sindicats a hores d'ara es tornaran a reunir amb la consellera després d'haver fet en aquestes hores una pausa perquè no s'estava arribant a cap entesa. En sortir han plantejat una contraproposta entre tots plegats per ara tornar a negociar amb la consellera i ja han manifestat que es quedaran aquí per tornar a seure's el temps que sigui necessari i arribar a un pacte just. Recordem que el focus està posat en els salaris i que entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios a les aules, més recursos a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant de moment a bon port, continuen en peu les jornades amb manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. I també continua, o ha continuat en peu, una nova jornada de protesta, en aquest cas dels educadors i treballadors de les escoles Bressol, avui per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles Bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles Bressol, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles Bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: També s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: La protesta de les escoles bressol ha coincidit amb l'onzena vaga convocada per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Poló.
8: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
9: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat

0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: L'altre titular de la jornada, ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i Govern de la Generalitat. Una reunió en la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030.
2: La reunió entre la Generalitat i l'Estat, que s'ha produït aquest dimecres a la tarda a Madrid, ha finalitzat amb una sèrie d'acords que, segons el Govern, reforcen la gestió de les infraestructures i les inversions a Catalunya. La llum verda al finançament per arribar a 25.000 Mossos d'Esquadra, la línia orbital ferroviària, la creació d'un consorci d'inversions per supervisar les inversions estatals a Catalunya, la constitució d'un nou consorci de la Zona Franca o l'impuls del reconeixement i ús del català són alguns dels principals acords segellats. Alguns dels pactes assolits formen part de l'entesa entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra, escenificada aquest dilluns amb l'aprovació dels pressupostos del 2026.
1: Des del govern català, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la reunió d'èxit que correspon a la bona sintonia entre el govern de Catalunya i el d'Espanya.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
2: A banda de Dalmau, a la tercera reunió entre la Moncloa i Palau hi ha assistit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i també ha comptat amb la participació de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero.
1: Doncs tot això després que aquest matí el president Salvador Illa hagi convidat Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys.
2: A la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no d'arribada. Els republicans l'adverteixen que no es relaxi i que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts qualifica l'acord de propaganda.
1: Mont Carvajal.
4: L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
5: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social. I ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
4: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
6: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i amb el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
4: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
7: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
8: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
4: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
1: En clau espanyola, el president del govern Pedro Sánchez expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino.
9: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
10: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
11: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
9: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents

0: González, Aznar i Rajoy mereixeria molt més una investigació judicial.
1: Yo le tengo un enorme respeto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí, y tanto. Que existe una cacería judicial. Sí, y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
0: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
4: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
5: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que, malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps des de les administracions locals.
4: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
3: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. Sònia Kerr.
6: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
6: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
3: L'empresa municipal Aigües del Prat està en ple procés de reforma de les estacions de tractament que han de millorar la qualitat de l'aigua que arriba a les llars d'aquest municipi. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
8: La qualitat de l'aigua del Prat millorarà en el proper any. Això es deu a dos projectes de modernització de les estacions de tractament de Masblau i del Sagnier. En concret, des de fa uns mesos s'ha iniciat la renovació de totes les membranes d'osmosi inversa en funcionament des de fa almenys 15 anys. Ho explica la regidora de Dret a l'Aigua, Esther García Fernández.
9: Renovem totes les membranes d'osmosi que tenim en aquestes plantes. Uh-huh. Aquestes membranes, sobretot, el que fan és filtrar l'aigua a gran pressió per treure tota la brutícia. I després, per altra banda, també inclourem una nova línia de remineralització a Sagnier, que és un tractament en la qual aquesta aigua osmotitzada, que ha tret tots els minerals i tota la brutícia de l'aigua que extraiem de l'aqüífer, pugui tenir una mineralització molt més rica, molt més saludable per a les persones.
8: I és que el 80% de l'aigua que arriba a les aixetes prové de l'aqüífer profund, amb greus problemes de salinitat. Amb aquestes actuacions s'espera millorar el procés de potabilització i alhora reduir el consum energètic de les plantes. A això se li suma l'energia que a més produeix la pèrgola fotovoltaica de Calmonés. El 80% de l'electricitat que aquí es generi anirà destinada a l'empresa municipal Aigües del Prat.
3: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
11: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
10: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsoda Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
3: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els talls als salts de plens. Avui se n'han presentat les principals novetats d'aquesta nova edició. Ràdio Porreig, Josep Genescà.
12: La principal novetat passa pel creixement del finançament. El 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat. 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
13: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres ara l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
12: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxer per evitar problemes a la plaça.
3: I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre. David Navarro.
14: El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
15: Per mi, el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret, i que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no?, d'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que es genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
14: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu, al carrer, ens pot fins i tot generar rebuig.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En bàsquet, el Joventut recupera avui el partit de la jornada número 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un enfrontament en què podria debutar l'última incorporació verd i negra al francès Yanis Mogan. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria, a més, la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. El pivot de la penya, Simon Birgander, assegura que volen mantenir la dinàmica positiva.
3: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno. Tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
2: El projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma. L'Ajuntament calcula que s'acostarà a uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat avui la ciutat i ha fet explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar la nova casa del Baxi Manresa. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant tant amb la Diputació de Barcelona com amb el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió parts iguals.
5: I quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. I bàsicament el que nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, és saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport. No? Ja es definirà exactament com, però des del principi hem estat al costat de l'alcalde i del seu equip de govern perquè això sigui una realitat.
4: Inicialment, la proposta de l'Ajuntament de Manresa era remodelar l'actual nou congost amb una inversió de 20 milions d'euros, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé dues temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats molt a prop de l'actual estadi.
2: En waterpolo s'està jugant el partit de la semifinal de la divisió nord femenina, el primer partit entre el Mataró i el Sabadell, que arriba al final del tercer quart o inici de l'últim quart i que de moment dominen les mataronines per 11-4. També a partir de 8:45 es disputarà el partit de la Champions masculina entre l'Atlètic Barceloneta, que visita la piscina de l'Olympiacos. Un partit intranscendent perquè els mariners ja estan a la final a 4 de Malta, que es disputarà del 10 al 13 de juny. I en handbol, avui comença el playoff d'ascens permanència a Divisió Nord Plata masculina. A partir de les 8 del vespre, el filial del balonmano Granollers, que finalitza primer el grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que volen evitar el descens. I un últim apunt, perquè el primer equip s'acaba d'anunciar que Sergi Franco no continuarà el curs vinent. L'extrem i capità del conjunt Vallèsà, que va arribar en categoria cadet, deixarà el primer equip després de 8 temporades, on ha sumat 564 gols en 219 partits.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
6: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents d'una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta que el departament ha posat sobre la taula. De moment han sortit i han tornat a entrar, han fet un recés. Sembla que no hi ha consens. Allà hi ha la nostra companya d'ETV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
3: Bona tarda. Sí, els sindicats en aquests moments ja han tornat a entrar a reunir-se de nou amb la consellera després d'haver fet aquesta pausa pocs minuts abans de les 7 del vespre perquè no s'estava arribant a cap acord. En aquest interval s'han agrupat per plantejar una contraproposta i presentar-la al govern. Ja han dit que per part seva es quedaran aquí el temps que sigui necessari per tornar a seure's i arribar a una entesa. Recordem que el punt principal del debat són els salaris, però entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant a bon port, continuaran en peu les jornades de manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
2: Moltíssimes gràcies, Andrea. Doncs ja ho sentíem, una reunió que sembla que va per llarg i que de moment no té entesa. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província, té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquesta mena. Laia Bonet és primera tinent d'alcalde.
4: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
2: I nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja s'han reunit unes 500 persones concentrades davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci, aquest petit homenatge a aquesta dona que va morir ganivetades a un carrer de Figueres. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas. I acabem amb nom propi. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades en aquest certamen.
5: Ona Dones. Reptes en femení, rutes cap a la igualtat.
6: L'àrea de serveis socials del Consell Comarcal del Segrià ha posat en marxa, amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, un nou projecte anomenat Temps per Cures, Temps per Tu. Es tracta d'un programa de cura puntual gratuïta per infants d'entre 3 i 14 anys i que està a càrrec de professionals qualificats com són tècnics de l'educació infantil, integradors socials, animadors socioesportius i animadors socioculturals. La iniciativa té com a objectiu donar resposta a la cura puntual d'infants per tal d'afavorir la corresponsabilitat en la cura dels infants i oferir suports puntuals en la conciliació laboral, familiar i social a les famílies de la nostra comarca. Toni Bosch és el vicepresident del Consell Comarcal del Segrià.
7: L'objectiu d'aquest programa és donar resposta a les necessitats de lleure o temps per les dones, per famílies monoparentals o col·lectius més vulnerables, doncs per fer les tasques que millor necessiten i no poden anar amb el nen o la nena.
6: Es promou un accés universal, però hi ha prioritat d'accés per uns perfils concrets establerts pel departament. Mari Carmen Martínez és la tècnica del servei.
8: És un servei universal, vull dir, pot accedir totes les famílies, però en casos concrets en el que hi hagi més demanda de la que podem oferir és quan prioritzarem situacions concretes, com famílies monoparentals, famílies en situació de violència masclista, dones en situació d'atur de llarga durada...
6: Des del Consell Comarcal del Segrià s'ofereixen tres tipus de serveis concrets. El servei fix en equipaments municipals...
8: És un servei fix al municipi, on els professionals es desplacen, es fan diferents activitats i els nens poden tindre aquest espai de lleure.
6: El servei de cangura a domicili...
8: Que el professional va al domicili les hores que la família necessita i cobrim aquesta demanda.
6: I el servei de cangur per activitats...
8: Estamos refa l'Ajuntament o entitats del municipi i bàsicament és alguna activitat que tinguin programada, algun acte, algun taller, algun curs, el monitor es queda amb la canalla.
6: Escoltem ara alguns testimonis de pares que fan ús del servei.
0: I a més amb pols petits que tens menys ventall de possibilitats de poder deixar els nens aquí o allà, pues és molt, molt interessant que puguin estar aquí i a més tenim la sort que aquesta monitora fa uns racons i unes estones molt xules per amb ells.
9: I d'aquesta manera pues, les famílies poden disposar de temps per amb ells mateixos, de conciliació, per disposar per temps per tu i per la família. I la veritat que si ho poguéssim allargar pues, tot lo possible...
6: Tots aquells pares o famílies que vulguin fer ús del servei de cures hauran de posar-se en contacte al telèfon 621 23 05 01 o bé al correu electrònic tempspercures@segrià.cat.
5: Ona Dones, el podcast creat en el marc del projecte Ona ODS. Més informació a www.ondaods.org. Finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, Govern d'Espanya.

0: la veu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però s'han citat per continuar negociant. Demà dijous i divendres el govern ha plantejat al sindicat, recordem-ho, concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord de Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements, a més d'incloure 2.405 efectius més al curs vinent. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos de Mossos fins a 25.000 agents al 2030. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que s'ha celebrat aquesta tarda a Madrid ha concretat també algunes mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que és l'inici d'una nova etapa de relacions entre els dos governs.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
2: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta manera s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i entre 70 i 74. Serà implantació progressiva. La mesura respon a l'evidència clínica que indica que el voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen a dones menors de 50 anys. I encara continuem més notícies. El 21 de juny, com a tard, Junts tindrà candidat a les properes eleccions municipals del 2027, després que els darrers dies el president del grup de Barcelona, Jordi Martí, hagi formalitzat que vol ser alcaldable i que el regidor Josep Rius faci un pas enrere. Els presidents del districte de Barcelona han passat a l'acció i s'han reunit amb el secretari general Jordi Turull per expressar la voluntat de, a la propera reunió de l'1 de juny, activar el procés per la tria de candidat. I el 27è Mercat de l'Audiovisual de Catalunya arriba al certamen després d'un any de sessions de treball dins del Mac Més i d'experiències al Mac Lab. La 27a edició i la de conèixer cap on va la comunicació de l'audiovisual, sobretot enguany amb el treball de la intel·ligència artificial, serà el proper 3 de juny.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però totes les parts s'han citat per continuar negociant demà dijous i divendres. Educació va fer arribar dimarts una proposta als sindicats per millorar l'acord ja subscrit amb Comissions Obreres i UGT. Els sindicats la van qualificar d'insuficient fins al punt que professors de secundària va decidir no participar a la trobada aquesta tarda. Demà, per cert, la convocatòria de vaga és a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos dels Mossos fins als 25.000 agents el 2030. És un dels acords de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquesta tarda a Madrid, que també ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la creació de la nova línia orbital ferroviària. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
2: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afirma que el seu executiu impulsarà que de manera urgent el ministre israelià Itamar Ben-Gvir no pugui entrar a la Unió Europea. Ho ha dit en un missatge a la xarxa social X, on ha dit que aquesta prohibició d'accés ja és vigent a Espanya des del setembre. L'anunci de Sánchez és una reacció al vídeo que s'ha fet viral, en el qual el ministre es mofa dels activistes de la flotilla retinguts que apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits i mirant a terra. Segons ell, les imatges del ministre humiliant els membres de la flotilla internacional en suport a Gaza són inacceptables. I les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'informe de l'estudi de l'ENS amb dades recollides del 2012 al 2022. La pitjor part de la regressió se l'endú a les platges del tram nord, especialment Montgat, que ha retrocedit un 66%. Fixeu-vos que el retrocés és com de 295 piscines. I més de 600.000 globus reciclables formen part d'una nova mostra que combina l'art efímer amb instal·lacions interactives. Es pot veure a partir de demà a l'Espai Immersa de Barcelona. És tot, molt bona nit.
4: 90.7 FM.

0: presenta arriba la invitación para la consulta.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball. Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, i que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit. Sempre

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades i és deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema Set de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta bàsicament selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, eh? 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música català, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspencat. Ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics. Amb temes com aquesta nit d'esperança des del treball a

0: uns instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxigen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Canviem ara totalment de latitud, ens n'anem cap als Estats Units per a recuperar una cançó d'un artista conegudíssim d'aquella dècada, Lionel Richie, All Night Long.
2: Rock and Classics.
1: Rock and Classics.

All Night Long, amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, eh? Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra, amb The Blasters.

Everything, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de després de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem al nostre país, tal i com hem començat, amb els Sau. Amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995 i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: I shouldn't have come here.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: ça va pas pire.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.